A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a iCat. FM, app i 3Cat.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

sencer sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvull, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No em facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en el testament trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals.

0: Atenció!
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, Anna, escolta, mira, tinc una amiga que se li ha espatllat el consolador. Tu saps si existeix un servei tècnic o alguna cosa semblant?
2: Oi, oh, tant. Ara et passo el contacte.
0: Museu Particular. Capítol 10. El consolador.
3: Hola, Àlex.
4: Hola, Anna. Què? Parlem una miqueta del consolador?
3: Som-hi!
0: Museu Particular.
4: Doncs avui ens tocarà això, parlar del consolador, i per tant hem de parlar de sexe, així que, Pepe, m'hauràs de posar aquella sintonia del tin-tin. La gent sabi que encara potser haurem de posar allò dels dos rombos, que es feia molt abans. Doncs, efectivament, el sexe és inherent a la condició humana, en tant que mecanisme que garanteix el manteniment de l'espècie, però alhora és una font inestimable de plaer i, per tant, motor de moltes passions, dèries i invencions per tal de poder-ne tenir, encara que no es disposi, no, doncs de parella, no? I això pot ser, doncs, ja utilitzant el propi cos, no, les mans, fins a objectes, no, o artefactes creats precisament per això, les anomenades joguines sexuals.
3: Mm-hmm.
4: Clar, si et parlo de joguines sexuals, hi ha com un arquetip, no? Que és com la mostra o l'exemple, no? Si parlem d'aquest genèric que ens ve al cap, que és aquest consolador, que ja el nom és horrorós, eh? Per altra sí. Banda, ja en podem parlar, no? Vull dir, que és això de consolar el què, no? Però que també en podem dir dildo, que això ve de l'anglès i ve precisament d'una cançó eròtica del segle XVII, aquest nom. Però que també ha acabat fent, doncs, fortuna com un neologisme en moltes altres llengües, i que al final el que està representant és aquest objecte en forma de fal·lus que, doncs, serveix, doncs, per masturbar-se tant vaginalment com a analment, eh? És indistint, tot i que l'arquetip, com et dic, sempre és com aquesta cosa vinculada a les dones, aquest consolador, no? aquesta Ai, consolar, sí. No? De la falta d'un home amb aquesta joguina, no? Tot i això, no? Que sembla que és com una cosa com a molt nova, hem de dir que no, que evidentment, de la mateixa manera que el sexe no és pas nou, aquestes joguines sexuals tampoc no ho són, i de fet se'n troben documentades des del paleolític. Fa uns anys científics alemanys de la Universitat de Tübingen van trobar en un jaciment paleolític un objecte d'uns 20 centímetres de llarg, de pedra polida amb clara forma de fal·lus, que tenia uns 28.000 anys i que se suposa que és com aquest consolador, aquest dildo més antic d'Europa, no? També en el cas de la civilització egípcia, de la civilització grega, es documenten l'ús d'aquestes joguines sexuals, sobretot, com a mínim, es documenten a través de les dones. De fet, a Grècia hi havien tenien molta fama, aquests consoladors, aquests dildos de Milet, de la ciutat de Milet o de Milet, no sé ben bé com s'hauria de dir, perquè es feien amb pell de gos i estaven molt ben treballades. Sort que és ràdio això, i no podeu veure la cara que acaba de fer l'Anna.
2: Sí, és que ara no m'ho esperava, això.
4: Perquè seria meravellós, però és una llàstima, és el que té la ràdio. Doncs, i de fet, surten retratadíssims, aquests objectes a la comèdia d'Aristòfanes, a Lisístrata, que és una comèdia meravellosa, sí. Que s'han fet pel·lícules i demés, però la comèdia en si ja és meravellosa. I després en museus com l'Hermitage o el Museu de Belles Arts de París es poden veure diversos vasos no, de figures vermelles, no? Aquests vasos típics grecs, que expliquen historietes a través d'aquestes figures, on es veu l'ús d'aquests dildos, no? Estem parlant, doncs, això, el segle VI, el segle V, abans de Crist, amb aquesta finalitat, diguéssim, d'oci, no? O de gaudi, però també amb una finalitat, en alguns casos, mèdica, no? Perquè també tant Plató com Hipòcrates parlen de la histèria femenina. no? Que és aquesta cosa, aquesta malaltia o aquesta suposada malaltia, no? Que ells deien que tenien les dones, que es formava dins de l'úter, no? I que aquest malestar, no? Que va derivant amb aquestes malalties i que l'única forma de posar-hi remei era aconseguir l'orgasme de la dona i que a través del flux vaginal s'expulsés tota aquesta, no? Aquesta mala cosa que hi havia dins, i per això doncs, també utilitzaven aquesta mena doncs, de d'estris, no? I aquesta mena de joguines, no? Passem als romans, perquè també tot té la seva versió amb els romans. En essència, seguim sent romans i també tenim documentats en alguns casos. De fet, ara fa poc, el 2023, es van revisar uns materials al Regne Unit, es van revisar uns materials d'un campament romà del segle II. I una cosa que el 92, quan es va descobrir, se'n deia que era una eina de cosir, o no, un vinculat d'això, doncs ha resultat que no, que és un dildo fet de fusta, i a més, en alguns casos diuen que molt utilitzat, està com a, fins i tot molt gastat, i aleshores van determinar això, doncs, que efectivament també era una joguina sexual. A partir d'aquí, doncs, i al llarg de la història, imaginació al poder, podem trobar fets d'os, no, d'ivori, de fusta, de fet a la Xina al segle XV eren de fusta que l'alacaven, no? Per tal de que fos doncs, més còmode, i li feien doncs, diverses formes, diverses textures, doncs, per poder estimular d'una manera o d'una altra. I és cert que, per exemple, en el cas de l'època medieval, doncs, evidentment, quan s'imposa el cristianisme, algunes pràctiques queden relegades, sobretot perquè al final el que estigmatitza el cristianisme no és tant el sexe pel sexe, per dir alguna cosa, sinó el fet de que no hi hagi reproducció, és a dir, que no hi hagi una finalitat reproductiva al darrere. Per això, a vegades, en els contextos de l'època medieval i també l'època moderna, l'Inquisició i demés, pràctiques com la sodomia, no? L'homosexualitat o inclús el sexe anal, encara que fos heterosexual, es penalitzaven, o la masturbació es penalitzava pel fet de que se suposava que la llavor es perdia, no? I aquest era el veritable delicte, no? Que perdre doncs, aquesta llavor. No? Però creus que això els va fer desaparèixer del mapa?
5: Intueixo que no.
4: Doncs fas bé d'intuir que no, perquè com a mínim, no sé això, però, en d'altres llocs, però com a mínim a Catalunya no els van fer desaparèixer del mapa, perquè tenim un document meravellós del segle XV, que és anònim, o se suposa que és anònim, però que està escrit en català, i que és un llibre que es diu Speculum Alfoder, que és un tractat de sexualitat medieval. És un dels tractats...
5: Per favor, els catalans, amb els seriosos i treballadors que som.
4: Doncs se n'hi ha dit, fins i tot, se n'hi ha arribat a dir el Kama Sutra català.
5: Oh!
4: I, com et dic, del segle XV. Per tant, no estem parlant de fa 4 dies, sinó que
5: Fantàstic.
4: En aquest cas, sempre al capdavant. Doncs, com et deia, és un tractat de sexualitat que parla de totes les postures que et puguis imaginar per fer, que parla també de salut sexual, que parla d'afrodisíacs, hi ha receptes per estimular i demés, i també anomena l'ús d'eines que es poden utilitzar en aquest context, com ara el godomací.
5: Godomací?
4: Tu dic així, enrotllo un pan ASMR, saps per què?
5: Jo, és que ara m'ha sonat totalment el jugador aquest del Barça, que té un nom molt semblant a això,
4: bueno, sí,
5: però
4: sí.
5: No va per aquí,
4: no,
5: penso,
4: no.
5: Va.
4: Doncs és això, és precisament un consolador, no? El que passa és que en català doncs, ho podem dir d'aquesta manera, i de fet el term cat és una de les excepcions que recull per dildo, no? El que en anglès pots dir dildo, en català pots dir godomací.
5: Quina meravella.
4: I fins i tot queda com a... No, com a, no sé, com... com a més seriós, no? Més
5: de... Avui t'has guanyat tant el sou només amb això, de veritat.
4: Doncs és una paraula medieval que deriva de l'àrab i que segurament el que fa és referència a una ciutat líbia que era molt coneguda pel cuir. Del treball que feien de cuir i de més. De fet, pots trobar... és una tècnica també de treball del cuir, el godomacil. Mm-hmm. Doncs segurament ja està clar de què estaven fets en aquest cas, aquests consoladors de l'època medieval catalana, que estaven fets segurament doncs, de cuir, però així m'ha pres aquesta paraula fantàstica.
5: Meravellosa, godomacil.
4: I molt nostrada, no? A partir d'aquí... Clar, això, diguéssim, és el model analògic, podríem dir, no? Però sempre hi ha aquell pas més enllà, no? Que és aquella cosa de que facin coses, no? Que siguin màquines, no? Aleshores sí que tornem a passar a la revolució industrial, on tot, no?, es tecnifica molt més, i és a partir del segle XIX, quan aquests objectes en part inanimats comencen a fer coses, que és vibrar, bàsicament, no? Perquè potser diem consolador, però també en podem dir vibrador a vegades, no? I acaba sent semblant. Doncs això és perquè precisament al segle XIX es reprèn amb força la idea aquesta de la histèria femenina, de que totes les dones estàveu boges, sí, perquè no per dins ja teníeu aquesta, no, aquest humor que en deien que us feia tornar boig, o boja en aquest cas, i que l'única forma era, doncs, aquesta, la de masturbar la pacient, perquè això ho havien de fer els metges fins que arribés a l'orgasme i podés expulsar, doncs, tot aquest malestar que tenia dins. Però clar, què passava? Que es cansaven, aquests pobres metges.
5: No? És una feinada física insuportable.
4: Bueno, n'hi va haver un, no?, que es deia el Joseph Mortimer Granville, que va dir, bueno, potser podem inventar alguna cosa, no? I aleshores va ser, o amb ell se li reconeix, que pel 1880, aquesta primera patent d'aquest vibrador que feia tota aquesta feina. Al principi només a les clíniques, no hi havia... I de fet, però ell, quan va saber que allò no s'estava fent servir per fins estrictament mèdics, va ser el primer de renegar de la seva invenció, però ja estava, ja era tard, no? I el 1902 ja van començar a sortir alguns vibradors comercials, és a dir, ja no havies d'anar a la consulta del metge, sinó que ja el tractament, entre cometes, te'l podies fer...
5: Menys mal.
4: Te'l podies fer a casa, però sobretot el canvi es donarà, seguirà sent un objecte mèdic, és a dir, al final, en aquest cas, el vibrador comercial que et deia el 1902, es ven com un electrodomèstic més. I de fet, aquesta electrificació d'aquest electrodomèstic va arribar abans que molts altres, com la planxa o com, no?, com la rentadora, per dir alguna cosa, no? Però a partir del 1952, l'Associació Americana de Psiquiatria diu que la histèria femenina, o sigui, diu el que tothom, bueno, tothom sabia, vull dir, diu el que és veritat, que és que la histèria femenina és una idiotada, no? I que no és, que és una no és pas una malaltia, sinó que és un mite. Per tant, ja, diguéssim, allò ja no tractava res, no? I aleshores sí que ja comença a desenvolupar-se també conjuntament, amb la proliferació de les pel·lícules pornogràfiques, no? I una miqueta l'alliberament d'alguns sectors de la societat, que comença, doncs, a veure's com a tal, com una joguina sexual, no? Fins avui, que és un, no?, un objecte, diguéssim, no diria quotidià, és a dir, quotidià, perquè
5: hi és
4: en moltes cases, sí, sí, efectivament, no? Tot i això segueix havent-hi, no?, un cert tabú, no?, encara no, poder no s'expressa o no expressem amb la claredat que poder expressar amb altres coses, no?, si tenim o utilitzem aquesta mena de joguines, i de fet fins al punt de que hi ha diversos llocs al món encara avui que estan prohibides aquestes joguines, no?, que no pots tenir un dildo a casa. Per exemple, alguns països islàmics, com l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs. A Tailàndia no es poden comprar ni vendre, per tant, no? És una miqueta com il·legal, no? Com si fos una droga. Les Maldives també estan prohibits. I també alguns estats d'Estats Units, com per exemple Alabama, Mississippi o Texas, tenen lleis que limiten... o sigui, tenen lleis contra l'obscenitat que limiten, persegueixen o prohibeixen que la tinença o la venda de joguines sexuals, no? Per exemple, en el cas de Texas hi ha una llei del 1973 que estableix que no es poden tenir més de 6 joguines sexuals, d'acord? I encara menys fer-ne ostentació, ensenyar-les, a més no pots anar no, amb una titola de goma pel carrer, perquè doncs això et poden detenir, no? I aleshores es creen paradoxes molt boges, com que en aquest mateix estat de Texas no tens un límit d'armes que puguis tenir a casa. O sigui, no pots tenir 6 tites de goma, o sigui, no pots tenir 7 tites, perquè només en pots tenir 6.
5: Però pots tenir 17 escopetes.
4: Exacte, però pots tenir no, 40 revòlvers, que no passarà absolutament res, no? I, de fet, hi ha hagut diverses protestes en aquest sentit.
5: Ah, sí? No hi vam anar?
4: Sí, perquè el 2015, per exemple, a Texas es va aprovar una llei que el que feia era que permetia anar armat, que evidentment els majors de 21 anys que tinguessin la llicència d'armes, que allà pot ser qualsevol, bàsicament, poder anar armat dins dels campus universitaris, inclús dins de les classes.
5: Però...
4: però evidentment el que no podies fer és portar una joguina sexual, no? Aleshores, per protestar contra aquesta llei de, la, de les armes, va néixer un col·lectiu d'estudiants que es deien, es feien dir Cocs, not Glocks, és a dir, Tites, no Glocks, Glocks és una marca de pistoles, per tant, Tites, no pistoles, que, el que la forma de protestar que tenien era evidenciar aquesta estupidesa del sistema, i el que van fer va ser, van repartir més de 4.000 dildos, no? 4.000 tites de goma, i protestaven ensenyant aquestes tites de goma, la gent se les penjava a la motxilla, les anava passejant, per tal doncs, d'evidenciar aquesta, no? aquesta incongruència del sistema de poder portar una arma dins d'una classe universitària, però no poder portar una titola de goma.
5: És ben bé que, si en algú són bons els americans, en fer eslògans, a veure, torna-me'l a dir.
4: Cocks, not Glocks.

0: Avui em permetràs que parli del que em doni la gana sobre sexe i art,
1: bueno,
0: perquè clar, no ho hem fet mai tu i jo junts res, bueno, ara això ara sona com que es pot llegir de molt
1: torna a posar la musiqueta aquella dels dos rombes, sisplau.
0: No, t'anava a dir que no hem fet mai cap projecte ni ens hem muntat mai cap història així relacionada amb el sexe, llavors quan vam muntar...
1: Vols aquest... que passegem titoles de goma?
0: Doncs m'ha semblat meravellosa la campanya, què vols que et digui? No, però he pensat, quan vam muntar aquest capítol, aquesta secció sobre el consolador, i pensava, ara és la meva per deixar anar tot el que no he explicat sobre art i sexe, per tant, a vegades m'allunyaré una mica el consolador, però sí que m'ho perdonaràs.
1: I tant.
0: Hem començat amb Sex, una cançó de la Gran Madonna que pertany a l'àlbum Rebel Heart del 2015, però recomanarem molt més fort un àlbum que es diu Eròtica de l'any 92. L'any 92 només van passar coses bones, com el nostre naixement i el naixement d'Eròtica, perquè Eròtica va ser... És que això, aquestes coses tan magnífiques ja no es fan. Va ser un àlbum que es va acompanyar d'un llibre de fotografies, que es deia Sex, també. Llavors, era la Madonna amb unes imatges molt explícites que van revolucionar el món i, vaja, si busqueu algunes imatges sobre aquest llibre, va ser una cosa brutal. Realment és un àlbum molt conceptual sobre el sexe i l'amor, hi ha pop, hi ha dance, i ella, una cosa que li encanta, genera un alter ego dins d'aquest àlbum, però també hi ha una altra cara de l'amor que és... o de les relacions del sexe, que és molt més dura, i són les cançons en les quals ella parla dels amics que ha perdut a causa de la sida, no? En qualsevol cas, Eròtica va ser el primer àlbum de Madonna, perquè després tornaria a passar, que li van posar l'etiqueta de Parental Advisory, no? Com d'alerta als teus fills si escolten això, igual que ara l'Spotify té aquesta lletreta a la E per al contingut explícit, doncs Sex, que realment crec que sí que la necessitava, també tenia aquest avís. I com tu deies abans, que encara hi ha països que prohibeixen dildos, Eròtica va ser prohibit a Xina, per exemple, no? No es podia comprar, no? Havent començat amb Madonna, me'n veieu un altre projecte que es pot veure actualment al MACBA, que es va fer durant els anys 2006-2009, que el va fer la Mireia Sallarès, i que es diu Les Muertes Chiquites. Ara està exposat allí. És una projecció que s'acompanya de moltes altres coses. Això també es volen del MACBA, que tenen la projecció allí sempre posada i té unes hores, com si fos un petit cine. Em sembla valent per part seva. En qualsevol cas, què va fer l'artista en aquest cas? Doncs va fer un viatge per Mèxic amb un cartell de neó de color rosa molt xulo, que posava Les Muertes Chiquites. Llavors, això que a Mèxic a l'orgasme li diuen la muerte chiquita, no? Perquè és com aquest punt que ensec palmes i tornes a reviure molt més fantàstic, no? Llavors, què fa la Mireia Sallarès? Entrevista 30 dones de diferent condició, origen, edat, creences, etc. i els hi pregunta pel plaer sexual. Llavors, el que fa la Mireia Sallarès, en realitat, no és només un tema de documentació i de curiositat, sinó que el que està fent és posar a la vista algo que és molt privat, com és la sexualitat, no? Tu mateix has dit que encara ens fa una mica de recança parlar de certes coses, i és veritat, nosaltres som millennials i sí que en parlem, però tampoc és una cosa que parlis com de parlar, jo què sé, de com es fan uns canelons. Llavors, Les Muertes Chiquites ha sigut un premi, un projecte molt premiat, que podeu visitar al MACBA, però a mi el que m'agrada de Les Muertes Chiquites precisament és això, que posa en un espai museu, en un espai centre d'art, en un espai públic, algo que es fa privat, perquè sempre quan les coses són privades són una mica més complicades, no? Què vull dir que són més complicades? Que si no en parlem, no sabem. Si no sabem, tenim dubtes. Si tenim dubtes, no sabem si està bé o està malament. Llavors, que tot això es comenci a relaxar una mica i se'n facin projectes artístics, doncs a mi em sembla fantàstic. No obstant això, sí que hi va haver una... M'ha agradat molt abans quan has dit eina, una joguina sexual, una eina sexual, que sí que va fer que de cop i volta tot el país parlés d'aquesta joguina sexual. Fa 4 dies d'això i va ser el famós Satisfyer. Que el Satisfyer realment no és un vibrador, és un succionador, és a dir, el que fa és succionar. I sí que va aconseguir que es parlés molt d'això, es van regalar molts Satisfyers, i he trobat una dada que m'ha deixat morta, que és que l'any 2019, en comparació amb el 2018, les ventes de Satisfyers van pujar un 440%. Menys mal que l'any següent va ser la pandèmia i tothom ja en tenia un, perquè si no, com ho haguéssim fet? S'hagués
1: col·lapsat.
0: Fort, fort, fort, sí, sí. En qualsevol cas, el Satisfyer es calcula que necessites 2 minuts per arribar a la muerte chiquita, per arribar a l'orgasme. Llavors, clar, això és com màgia, pura, dura i absoluta, no? I tot el que el 2019, 20, 21 semblava que seria el nou amàs i tothom volia un Satisfyer i no donaven a l'abast a fer-ne, el que estan dient ara moltes sexòlogues és que alerta, perquè si el teu cos s'habitua a aquest tipus d'orgasme, després, si has d'arribar a l'orgasme d'una manera més analògica, amb més temps, més manual o menys destresa...
1: O amb algú més sapastre.
0: O amb algú més sapastre.
1: Que és molt possible.
0: Doncs serà molt difícil. Llavors, jo com a senyora molt analògica que sóc, que ja ho saps tu, alerta amb la tecnologia perquè, bàsicament, ho vaig llegir així del qual, el que diu és que el cos el que es fa és... es fa mandrós. Llavors, doncs, per què m'he d'esforçar si hi ha una màquina?
1: Ah, s'habitua.
0: Exacte. Potser li hauríem de fotre la culpa al Mortimer, que era aquell senyor que explicaves tu, que es va inventar el catxarro aquest perquè les senyores histèriques deixessin d'estar histèriques. Si les persones que ens escolten volen conèixer més tota aquesta aventura del doctor Mortimer, hi ha una pel·lícula que es va fer l'any 2011 que explica una mica com va ser aquest procés. A mi em sembla una pel·lícula tirant a justeta, no t'enganyaré.
1: Sí, jo no l'he anomenat precisament perquè... Sí, no. Bueno, sí.
0: Sí, ho havíem de fer, parlant d'això, ho havíem de fer... Bueno, és allò típic de diumenge a la tarda, una mica de comedieta, una mica d'història d'humor...
1: S'aprofita una miqueta del tema, no? I una miqueta d'aquesta al·licient, no? Va, d'això tothom la voldrà veure, però bueno.
0: És que jo recordo com la van vendre aquesta pel·lícula i jo vaig caure i vaig pensar, uou, que interessant. Després la veus i dius, ai, pues justet, però en qualsevol cas la deixem anar. Clar, al final la histèria, jo una cosa que volia dir molt fort, era algo que uns senyors deien que era. És a dir, és un constructe fet des d'allò masculí, no? Llavors, per criticar una mica tot el saber senyoro, et porto una performance que es va dur a terme el gener del 2024 a l'Art Santa Mònica, que la va dirigir l'Helena Frach, que és una artista que viu i treballa a Barcelona, i que la performance es deia El saber senyoro me come el coño. Llavors, a mi em costava molt explicar què va ser El saber senyoro me come el coño, llavors el que he fet és literalment agafar el text i te'l llegiré, ¿vale?
1: Molt bé.
0: Perquè més, és que crec que s'entén molt bé. Diu, el saber senyoro és aquell saber que, si no surt d'un senyorot, no val. Són totes aquelles coses que saben els senyorots i que tu no saps. Tu saps cosetes, però no és el mateix. Són tots aquells gestos, actituds, maneres de transmetre i mirades que ocupen tot l'espai i travessen tots els discursos. Aquests senyorots compten amb tota la seguretat que tu ni somies i poden ser experts en qualsevol àrea del coneixement. Però no et preocupis, per rajar sobre el saber senyoro hem muntat una taula camilla a la qual hem anomenat Grup Jordi Hurtado. Un nom estratègic i mutant, com mutants són els nostres cossos. Courem els sabers al voltant del braser a través de la paraula compartida. El saber senyoro, me come el coño, és un espai obert per pensar a través de la paraula, dita i col·lectiva, tot allò que té a veure amb els sabers dominants. Així mateix, també provarem d'esbrinar com es poden construir uns altres saber. Ah, que s'ha entès?
1: Estupendament.
0: Jo trobo que és meravellós que al final aquesta performance del saber senyoro me come el coño és el que fem les amigues quan quedem sense tios, que és començar a rajar de tot allò que t'han explicat els homes i els jefes per ser homes i ser jefes. Però bé, em va semblar meravellós que això es fes dins d'un espai com Art Santa Mònica i que dignifiquéssim aquests espais, no?, per rajar d'aquest tipus de coneixement patriarcal, no?, que és el que també va dur a terme o el que va sostenir la idea de histèria. Que perquè ho sàpiguis, que això també ho vaig trobar i em vaig quedar loca, com molt bé t'ho has explicat abans, la histèria deien que estava a l'úter, llavors que era com algo que s'anava movent i vam descobrir amb la meva amiga Judit, que és psicòloga, que per tractar de la histèria, sobretot a l'època clàssica, el que havies de fer era o olorar coses o posar-te coses que fessin olor a la vagina per anar movent la histèria, com una mena de paintball, saps?
1: Vale.
0: Per anar-la movent.
1: Bueno, com si fos una rata que li has de posar un tros de formatge perquè vagi, que no?
0: Jo ja no ho volia dir així de greu, però sí, per quina ve la cosa. Però bé, per acabar i aixecar una mica, posem música, que si no cobrem molt tristes.
1: Vinga, va.

És tan maga aquesta cançó, Àlex. És Adore You, de la Miley Cyrus. La va llançar l'any 2013. És una balada. I si... Bueno, jo vull pensar que és una balada cap a ella mateixa. Oficialment és una balada cap a un amant, una cançó d'amor cap a un amant, però si tu mires el videoclip, que és el que m'interessa d'aquesta cançó, apareix ella mateixa autogravant-se, fent-se com una mena, no, de vídeo d'aquests caseros eròtics. Està dins d'un llit, està amb roba d'aquesta color carn, típica de la Miley Cyrus, que depèn del plànol, bueno, pues sembla que estigui com despullada, i el que va fent doncs és acariciant-se, estocant-se, i evidentment el que deixa entreveure és que s'està masturbant. I a part de que la cançó és molt maca i ella canta espectacular, en aquesta època està bé com una regadera, però no deixa de ser un artista, és un moment aquest de la masturbació que es fa supermaco, no? No es fa com res vergonyós ni vulgar. Llavors, encara que la cançó oficialment la canta un amant, jo vull pensar que se la dedica ella mateixa, que és el que hem vist al final que ha fet amb la seva última discografia, cantar-se cançons d'amor cap a ella mateixa, i també una mica em serveix com per reivindicar el plaer un mateix, perquè sempre hem pensat, i tu i jo som millennials i ens ha passat, vull dir, no som de l'època de Franco, tu i jo, sembla com aquesta cosa que el sexe és allò que has de compartir amb un altre, i que hi ha d'haver un coit, hi ha d'haver una penetració. El sexe són tantíssimes altres coses que, vaja, que són incomptables, i una que jo trobo que és meravellosa és aquesta capacitat que tenim de fer-nos plaer a nosaltres mateixes.

0: Però que de debò, que és per una amiga.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
2: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
1: Aurora Bertrana és coneguda per ser filla de Prudenci Bertrana i pels seus llibres de viatges, una dona amb empenta, les idees clares i agosarada. A Maria Àngela Vilallonga i Vivas, catedràtica emèrita de Filologia Llatina a la Universitat de Girona i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, farem un petit recorregut per la vida i obra d'aquesta escriptora i aventurera.
3: Si es va escapar de casa per anar a veure el mar, sí, i la van trobar al final. Ella era una aventurera, ja de petita, sí, com bé, molt bé dius, eh? Ja va començar a escriure molt de petita, també. Als 6 anys ja va fer un poema declarant el seu amor per Catalunya. És a dir, que l'Aurora Bertrana, que coneixem tots, ja despuntava els inicis de la seva infantesa i adolescència. I va néixer a Girona, va néixer en una casa en la qual hi havia un pare que era escriptor i, per tant, ella vivia tot allò que el pare feia, escriptor i pintor. Les dues variants de Prudenci Bertrana, en totes dues va sobresortir, s'han de tenir presents, també. Eh? I en una família que la van poder portar a col·legi, ella volia escriure, amb aquesta falera que ja va començar a mostrar de ben petita, però el seu pare li va dir: em penso que més val que no escriguis i que et dediquis a una altra cosa. Però ella era creativa i llavors la van orientar cap a la música i la van portar al conservatori a Girona, i com que realment li agradava, va anar cap a Barcelona a estudiar també al conservatori. A l'escola de Joan Llongueras van estudiar a Barcelona. Sí, que tenia relació amb l'Institut Jacques Dalcroze de Ginebra, de Suïssa. I això va ser un punt important en la vida de l'Aurora.
1: Sortir de Girona per estudiar en una època on les senyoretes tenien la vida molt encaminada sota uns cànons socials estrictes, ja era tot una revolució.
2: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
3: Quan va començar a estudiar a Barcelona, ella explica les seves memòries que la gent de Girona deia: oi, aquesta noia tan joveneta, que agafi el tren i vagi a estudiar a Barcelona. Això era una mica escandalós. Però ella ho va fer i anava 2 o 3 vegades a la setmana i no passava res. Ella contentíssima de sortir de casa i de conèixer altres mons. Però quan va dedicar-se plenament a la música, llavors ja va viure a Barcelona. Després la família també s'hi va traslladar. El pare tenia problemes a la ciutat de Girona, el van acusar injustament, el van portar a la presó, no va ingressar, va poder sortir, però llavors no se sentia a gust a Girona i van anar a viure tots a Barcelona. I a Barcelona ella ja va crear una orquestra de senyoretes i tocava els vespres, sí, al carrer Conde de la Salto, en aquells moments, eh?
1: De Girona a Barcelona. Però a Aurora el món ja se li començava a fer petit.
3: No estava pas prou contenta de ser a Barcelona estudiant, sinó que, com que tenia la possibilitat d'anar a l'Institut Dalcroze de Ginebra, va intentar de fer això. A l'estiu tocava en uns hotels d'aquells dels Alps, que tenen una orquestrina, i hi havia un trio de senyoretes, que era ella i 2 noies més, i tocaven en un hotel a Murren, per exemple. Va fer diners, va poder pagar-se els estudis a l'Institut Jacques Dalcroze de Ginebra. I de moment ens aturem a Ginebra, que ja és molt, no?
4: És que, esclar,
3: però tot més enllà.
4: Sí. Tot el que va fer ja de joveneta, després, és el que diem, no? Hi ha aquesta primera empenta, sí. I després va viure una vida, jo penso que una vida fascinant.
3: Sí, i tant. Sí, intensa, apassionada i fascinant, sí.
2: Veus indispensables.
5: Honradament, he de confessar que el que em cridava imperiosament fronteres enllà no era únicament el mètode Dalcroze, era l'amor al món inconegut. La curiositat insaciada d'altres terres, d'altres pobles, d'altres llengües, d'altres costums. Memòries fins al 1935, d'Aurora Bertrana.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Aurora Bertrana.
1: A Ginebra, Aurora Bertrana escriu els seus primers textos, que seran publicats a La Veu de Catalunya l'any 1924.
2: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
3: Llavors, a Ginebra, justament, va pensar que podia escriure les seves impressions d'una estudianta a Suïssa i enviava articles que se li publicaven a Catalunya que es titulaven així, Impressions d'una estudianta a Suïssa. Era una època molt reculada, que les noies no anaven a estudiar a Suïssa. Bé, també tenim altres experiències d'altres persones que van estar a Suïssa, però ella va pensar que aquell món de Ginebra i de Suïssa era molt diferent del món que havia deixat a Barcelona. De manera que va decidir escriure les seves vivències i són els primers articles que va publicar, aquests, els 7 articles sobre la seva estada a Suïssa. I això ja era la gota que després va continuar creixent.
1: És a Suïssa on coneix l'enginyer elèctric Denis Chafat, o Monsieur Chafat, tal com l'anomenava sempre, amb qui contrauria matrimoni. S'obria, per Aurora Bertrana, una nova i esplèndida etapa.
3: Perquè a Suïssa ella va conèixer un enginyer, Monsieur Denis Chafat, amb el qual es va casar. Van venir amb moto des de Ginebra a comunicar que es casaven els seus pares a Barcelona, amb moto. I es van casar, sí, sí. Es van casar, tots dos els agradava sortir, anar de viatge, i llavors el Monsieur Chauffat va tenir la possibilitat d'anar a muntar unes xarxes elèctriques a Papeete, a Tahití,
4: aquí al costat.
3: Sí, a la Polinèsia Francesa, exacte, a l'altre cantó del món. I Aurora Bertrana va dir que sí, de manera que se'n van embarcar tots dos en un vaixell i se'n van anar cap a la Polinèsia. I allà hi va viure 3 anys. Com que ja havia començat a escriure les seves impressions d'estudiant a Suïssa, la Polinèsia era un món molt més exòtic, molt més diferent i molt més allunyat del món de Barcelona. De manera que va pensar que podia també escriure les seves impressions, les seves experiències de la Polinèsia, i així va començar a escriure els articles de la Polinèsia. Ella va estar a la Polinèsia del 26 al 29, i llavors quan van tornar, els articles que havia anat publicant i alguns més que no havia publicat però que va afegir, van formar el volum Paradisos Oceànics, un volum que la va donar a conèixer i li va donar una popularitat grandiosa. Sí, això el 1930. És clar, una dona jove que ha viscut a la Polinèsia Francesa i que explica les seves vivències en aquell lloc tan allunyat, no sé si dir-te per força, havia d'agradar els lectors i les lectores d'aquells moments. Sigui per força o sigui perquè estava ben escrit i tenia un atractiu, els Paradisos Oceànics van tenir un gran èxit. I a partir d'aquell moment l'Aurora va ser reclamada arreu de Catalunya a fer conferències sobre el viatge, sobre la dona i el viatge, sobre la moral dels nadius de la Polinèsia. En fi, totes aquestes coses que podien sortir d'aquests seus articles i d'aquest seu llibre.
1: Paradisos Oceànics és el primer llibre d'Aurora Bertrana. Estructurat en 12 capítols, es va publicar al 1930 i costava 15 pessetes de l'època. L'expectació i curiositat que va despertar queda palesa al saber que la primera edició es va exaurir en 15 dies. Es va escriure originalment en català i posteriorment l'autora el va traduir al castellà sota el títol Islas de Ensueño, publicat en format revista i ampliat amb 8 textos més l'any 1933. Anys més tard, es traduiria al francès com a Fenua Tahití.
2: Veus indispensables.
5: Qui és aquesta divina criatura, dona o deessa, que passa triomfant pel passeig de mar, més esbelta que els palmers, més gronxadissa que el Pacífic? És Turé, la cortesana. Porta el sol dintre la pell. El corall no és més ferm que els seus llavis, ni les perles més blanques que les seves dents. Tots els tresors d'Oceania s'agermanen en ella. Camina com una reina i somriu com una fada. Va vestida amb una simple túnica de mussolina. Per joiells, la seva cabellera. Si la més humil i amagada flor de carn maori neix i creix per l'amor, Turei, esclat diví, entre el jardí galant, mereixia d'ésser reina, reina de l'amor. Fragment de Turé i la cortesana, del llibre Paradisos oceànics, Aurora Bertrana.
2: Veus indispensables, set escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
1: Paradisos oceànics, Aurora Bertrana s'aproxima a la dona polinèsia, una dona exòtica, diferent, a la seva situació, sempre amb la mirada femenina present, amb una ment oberta i una actitud empàtica.
2: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
3: I estima les persones que es troba en el lloc allà on va. No hi va com a colonitzadora, civilitzadora, no. I va amb tota la seva receptivitat, que era moltíssima, per que li entri en el seu interior tot allò que aquella cultura li pot oferir. I és tota la cultura en general, però també la situació de la dona en aquella cultura. I les dones de la Polinèsia eren un objecte d'estudi, a part d'estimar-se-les, se les estimava, ho explica en els Paradisos oceànics, que sentia una estimació profunda envers aquelles dones i la seva capacitat de supervivència, que no era pas fàcil.
1: Un primer llibre que fou la llavor per continuar amb les seves aventures.
3: Com que a ella li agradava escriure i va veure que aquest filó de la literatura de viatges funcionava, va decidir que se n'anava al Marroc, tota sola, durant 3 mesos. Sí, que també és una altra experiència molt moderna en aquest sentit, que una dona de la seva època decideixi que se'n va al Marroc tota sola amb una càmera de fotos a veure quina era la situació de la dona en el món musulmà, a més, és a dir, hi havia darrere una mena d'experiment sociològic, i ella ho volia explicar per escrit a tots els seus lectors dels Paradisos oceànics.
1: Una dona intrèpida que va escandalitzar la societat catalana alhora que generava fascinació.
3: 3 mesos al Marroc, sí.
4: Sola.
3: I tota sola i buscant qui la podia portar cap aquí, cap allà, a l'ambaixada, al consulat... Sí. Però era una dona amb molta empenta. No s'acovardia mai, sempre trobava i aconseguia allò que buscava, I ho trobava i ho feia. Ho podia fer realitat, i això també és important, és una manera de ser. No tothom és així. I ella sí, va entrar en els bordells del Marroc, va entrar en cases particulars amb un home que tenia moltes dones, els intentava de preguntar, va entrar en una presó de dones a veure com sentien i com vivien i per què havien estat empresonades aquelles dones. Sí, va transitar moltíssim tot el Marroc, tot el que va poder, i va sortir-ne el Marroc sensual i fanàtic.
1: El 1935 viatjava a Marroc i a l'abril de 1936 es publicava El Marroc sensual i fanàtic, on relata la seva experiència en primera persona i des de la seva mirada de dona europea. Rebel i crítica, no se n'està d'escriure el que pensa de la condició de la dona en aquest país i de com és tractada pel fet de viatjar sola. Escrita en una prosa madura i amb ironia, ens apropa al món musulmà femení d'aquella època.
2: Veus indispensables.
5: M'interessen especialment els harems on les dones viuen una existència de mandra i esclavatge. M'interessen també les cabiles muntanyenques, encara lliures, parcialment guerreres i llibertàries, algunes nòmades i rapisseres. Desitjo contemplar les emocionants solituds d'armesa infinites. Fragment del llibre El Marroc sensual i fanàtic, Aurora Bertrana.
3: Era una dona moderna, molt moderna, cosmopolita i pionera, perquè va aconseguir fites que cap dona no havia aconseguit en aquells moments. O eren dones de fora que les havien aconseguit. D'aquí, de Catalunya o de l'Estat espanyol, no, ningú era tan avançat en la seva època com Aurora Bertrana. A Itàlia van fer, deixa'm dir-te que van fer un, la RAI Història, van fer un conjunt de documentals sobre dones viatgeres i van triar Aurora Bertrana. Eren italians, vull dir que podien haver triat qualsevol dona del món, eh? I van triar dones d'aquestes, que la Reina del Desert i la Carson McCullers, en fi, dones que realment són reconegudes internacionalment com a dones viatgeres i pioneres en aquest aspecte. Doncs Aurora Bertrana també va ser una de les que van triar.
2: Veus indispensables. Aurora Bertrana.
1: Recordem com Prudenci i Bertrana van caminar Aurora cap a la música. No volia que la seva filla fos escriptora. Però la passió no sempre es pot aturar i després de l'èxit de Paradisos Oceànics, l'any 1935 es publica L'illa perduda, l'única obra a quatre mans de pare i filla, una novel·la d'aventures ambientada a la Polinèsia que significava el retrobament entre Prudenci i Aurora Bertrana.
2: Maria Àngela Vilallonga i Vives.
3: Els tirant de la Polinèsia, del filo de la Polinèsia, van escriure aquesta Illa perduda a quatre mans. Sí, sí, sí.
4: És com una anècdota, no? És un detall,
3: sí,
4: de dir...
3: Està bé, està bé. És a dir, que la filla, com a homenatge al pare, i el pare com a suport de la filla, fessin aquest llibre a quatre mans. És bonic, sí.
1: L'any 1967, coincidint amb el centenari del naixement de Prudenci Bertrana, es crea el premi que porta el seu nom, una iniciativa que neix de forma reivindicativa i amb Aurora Bertrana al capdavant, entre altres.
3: El Premi Prudenci Bertrana de novel·la va ser creat l'any 67 per contrarrestar un premi que tenia l'Ajuntament de Girona que es deia Immortal Ciutat de Girona, en castellà, Premi de novel·la en castellà. I llavors una colla de gent de Girona van decidir que no, que això no podia ser, que si hi havia d'haver un premi era novel·la catalana i que si s'havia de donar un nom a un premi era el de Prudenci Bertrana, que era un dels nostres grans escriptors, no només de Girona, sinó de... la llengua catalana en general, de la nació catalana, diríem. Ella va ser una de les persones que va fer que es creés el Premi Prudenci Bertrana i, a més, va ser, com a jurat del Premi, va escriure una biografia del seu pare, va estar molt pendent de donar importància i valor a l'obra del seu pare. Li costava, eh? No era pas fàcil, era als anys 60.
1: A poc a poc s'hi van anar sumant els premis Miquel de Palol de Poesia, el Carles Rahola d'Assaig, el Ramon Muntaner de Literatura Juvenil, el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó, el Lletra a la millor iniciativa digital i sobre literatura catalana. Però...
3: ella continua donant conferències, ella s'havia presentat a les eleccions del 33 com a candidata per Esquerra Republicana de Catalunya, per tant... tenia moltes possibilitats que, durant la guerra, les coses no li anessin bé. Va exiliar-se. Llavors hi va haver encara problemes de parella, perquè el seu marit va passar al bàndol dels nacionals, que en dèiem, i ella va decidir que marxava. Com que havia passat temporada llarga, llarguíssima, a Suïssa i tenia un marit que era suís, ella no sabia que estava al bàndol dels nacionals, en aquells moments.
1: Però arriba la guerra i amb ella l'exili.
3: Realment no podia viure i va anar a Perrer i allà feia com de professora de música dels interns en aquell psiquiàtric, que és tota una altra experiència, és clar. L'experiència de la segona estada a Suïssa també li va portar molta literatura. Va escriure Cendres, va escriure L'inefable Philip, va escriure Sisè Paf, que era una novel·la inèdita que ja l'hem publicada. Va escriure molt.
1: Aurora marxa a Suïssa per refugiar-se a casa de la seva família política, que només l'acollirà uns pocs dies.
3: En plena postguerra, ella en l'exili, sense feina, sense aixopluc, va haver d'espavilar-se molt, molt, molt i buscar feina i buscar allotjament en una ciutat com Ginebra amb les mans al cap. És tal com va marxar. Va portar-li molts problemes aquella segona estada a Ginebra. Va patir molt. Va estar malalta, dormia en una cambra dalt de tot, freda. Era més freda a dintre que fora, gairebé. Però va trobar unes amigues, l'Antoinette de Montmolenc, i la Jacqueline de Wood, que la van acollir, van estimar-se molt. L'experiència de la segona estada a Suïssa també li va portar molta literatura. Va escriure Cendres, va escriure L'inefable Philippe, va escriure Sisè Paf, que era una novel·la inèdita que ja l'hem publicada. Va escriure molt, també. Però no tot ho va poder publicar, el que va escriure en aquells moments, perquè hi havia una censura establerta. Fins i tot a Suïssa no els agradava el que escrivia sobre la bohèmia de Ginebra, les nits de Ginebra. Ella és de les escriptores que va viure dues guerres, perquè com que es va exiliar de la Guerra Civil d'Espanya, va viure... Suïssa no li tocava de viure aquesta segona guerra, però ella tenia aquest esperit també solidari i va fer una missió a Étobon, que és un lloc de l'Alta Savoia francesa, un poble al qual havien arribat els alemanys, havien matat un alemany i com a represàlia van matar a tots els homes d'aquell poble. I Aurora Bertrana, com que va anar allà en missió humanitària, va conèixer la història d'aquell poble i va escriure una novel·la, L'Aldea sin Hombres, es titulava. Després es va publicar Entre dos silencis, és una gran novel·la seva, sí. Sí, sí. I aquesta és la seva experiència de la Guerra Mundial.
2: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.

0: protagonista, La larga agonía de los peces fuera de l'agua, eh? La llarga Rovira Veleta. Sí, sí, sí. Bé, ella també tenia la seva opinió sobre la pel·lícula i, sí, evidentment era una dona forta, eh? I amb molt criteri.
1: Però Memòries és la que ens destaca Maria Àngela Vilallonga.
0: Les Memòries, per mi, són la gran novel·la d'Aurora Bertrana. És clar que ella diu que dirà tota la veritat, però la veritat literària, eh? Les Memòries d'Aurora Bertrana comencen a la seva infantesa. Això que t'he explicat del poema que va escriure d'amor a Catalunya és de les Memòries, i ella mateixa ens ho explica. I acaben quan ella torna a Catalunya, perquè diu no vol escriure més. L'època de després la considera grisa, eh? I diu que viu a la literatura després, quan torna. Viu a la literatura, no viu ella. I aquestes Memòries estan publicades en dos volums. Dos volums que sempre s'han de publicar junts, perquè un va darrere l'altre, eh? I ella allà ens ho explica tot. Els paradisos hi són, el Marroc sensual hi és a dir, la gènesi i de com va escriure els paradisos, com va escriure el Marroc, com va escriure Vent de Grop, com va escriure totes les obres, és allà, també. Per tant, llegint les Memòries, fas un recorregut a tota la seva obra i a tota la seva vida, també.
1: Maria Àngela Vilallonga també ens deixa un llegat de l'autora a Aurora Bertrana, partidària de la vida.
0: I jo vaig fer un recull dels seus articles i de les algunes conferències i de les entrevistes que va donar al final de la seva vida, en un volum que vam publicar com a negre, i el vaig titular Aurora Bertrana, partidària de la vida, que és una cosa que també és molt d'ella, no? És partidària de la vida, de la literatura sí, però primer de la vida.
2: Veus indispensables.
3: El primer que s'ha de fer amb la vida és viure-la. I després, si de cas, escriure-la amb coneixença de causa. Memòries fins al 1935. Aurora Bertrana.
0: Primer has de viure i després has d'escriure. I ella, a fe de Déu, que va viure i viure intensament. Se la va fer intensa primer volent ella, però després s'hi va trobar pel mig, amb la Guerra d'Espanya, amb la Segona Guerra Mundial, amb tot el que Suïssa li va negar. La família és la que li va negar tot, la família suïssa. Però després va trobar gent que la va recollir les seves desferres, diguéssim, i va poder tornar a continuar.
1: Maria Àngela Vilallonga ha conviscut amb Aurora des dels anys 90 a la Universitat de Girona, descobrint què atresorava de l'autora aquell armari metàl·lic del passadís. Ha viatjat a la Polinèsia i ha fet l'itinerari de Ginebra seguint les seves passes. Defineix l'Aurora amb aquestes paraules.
0: Doncs la definiria com allò que t'he dit abans, una dona moderna, pel temps que va viure, una dona pionera, una dona forta, valenta, amb una personalitat amb grans conviccions, que no les deixava. Ella era una dona amb conviccions, sí, i un criteri. I si als altres els agradava, bé, si no els agradava, ella era ella. Cosmopolita, una gran escriptora, val la pena de conèixer-la, la seva obra, i també de conèixer aquesta seva vida, perquè és una vida singular dins de les escriptores del nostre país. En canvi, Aurora Bertrana se va anar al món mundial. El món era seu, era allà perquè ella el conegués i el pogués viure. I després el descrivís. És a dir, que és una dona que ens pot acompanyar a totes les dones i ser-nos un referent.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Aurora Bertrana, veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Maria Àngela Vilallonga i Vives, catedràtica emèrita de Filologia Llatina a la Universitat de Girona i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una

0: Producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Fisioteràpia i esport de muntanya.
2: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
0: Salut activa.
3: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
6: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
7: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
6: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
8: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
6: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
9: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
10: De dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
6: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
11: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
1: President, president, sisplau, president, una pregunta. Què dirà? Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta. Sisplau,
2: president, què vols demanar la seva? Et presentarà les pròximes eleccions?
3: Doncs ja ho han sentit, el president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
4: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual, la via per aconseguir el que el país necessita, que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós? Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
5: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
4: Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia. Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar, i que per davant de tot no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà. L'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
1: El president dimiteix acusat de corrupció.
6: Grans manifestacions arreu del país.
1: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
4: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats? Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció i l'oposició, l'altre partit de sempre. No serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
7: Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de polític. Bon dia. Us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial. Indiqui'm les seves dades.
4: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda.
7: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
8: Un desastre.
4: Deixen de creure en el sistema.
9: Els polítics, mira, n'estic ben farta dels polítics. Es creuen Déu, no volen deixar de mamar del poder I jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
4: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
10: Puc no valorar-los? La veritat que últimament estic superdesencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
4: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció, que tothom reconegui el teu nom.
9: Ah, doncs sí, jo sí, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest els votaria, sí.
11: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels encastats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
4: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat, la campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí, però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure, o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més d'una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions. No? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida sigui doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chevorsky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició, el govern, ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
4: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
0: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
5: Les autocràcies defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
5: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
0: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia. De la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
5: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que quan governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit on el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
4: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les democràcies, les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
0: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènua i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bo com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. I el que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, has de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant has de reprimir i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental, la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent fins i tot potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
2: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen, i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals, si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari prou ampli com per endegar reformes constitucionals que ens permeten, fins i tot, trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van a poc controlant. El tema és anar controlant institucions a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. I no és només directament que el govern els controli directament o els veti, en mans de qui els està posant, qui pot accedir. Quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clars. Petites restriccions en els drets polítics, petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, o sigui, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic. Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però, a canvi, els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no?, de que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no?, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços d'anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva en el futur de poder fer que el govern reti comptes davant meu i, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació. D'acord? Té una informació asimètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació, que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altra, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: La democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
4: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
6: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
4: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
3: Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa, i contrastar públicament davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública amb aquests partits més populistes constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. I algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
5: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
4: Cal anar en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
7: Sí, aquí és l'organisme que diu a partir d'aquesta ratlla això és un pensament massa reaccionari. A partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa progressista.
8: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
7: Si moltes vegades, en nom de la democràcia, ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta, és il·legítim.
4: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si com la democràcia, aquesta màquina de comunicació formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
9: Jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
8: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
9: Llavors, els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i, ergo, d'audiències. I, per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
6: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
4: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
10: Jo crec que pensen que són una agenda de la corrupció i de contra la democràcia.
8: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda de l'Església, no sé, penso així, de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? doncs crec que al periodisme li passa una mica el mateix. És a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra la majoria. Jo crec que s'ha fet molt, des dels mitjans de comunicació, contra l'interès general de les persones. O de la població, o de la ciutadania.
6: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
4: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
11: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
12: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el mainstream, doncs se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
4: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre. Però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
13: La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
8: Alba Tobella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
13: Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? Jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa, que després serà viral, no? Llavors aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això, que és polaritzada, per tant, busca confirmar biaixos, i això també fa que compartim més ràpid, i que és fàcil, o sigui, tampoc és que sigui, si tu et llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet, és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres, i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
4: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou, líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tomb al sistema. Ves en compte. Són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extres de veu, Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la ITE en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
6: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Escoltem les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
2: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos per la final del Mundial a Barcelona es va saldar amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. El 100, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. La celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara, en sentit França, obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A la resta també complicacions importants a la B10 a Barcelona, els accessos cap a Nus de Llobregat, també a la B20 al Nus de Llobregat i Nus de Trinitat i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
2: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: Tots els dimarts a les 9 de la nit, al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Lola Casadellà Puig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
2: Matrícula.
0: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadella, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà contrau la diftèria i la trasladen a l'hospital de contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: «Els alemanys no m'agraden». Quan es recupera, la traslladen a la presó de les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la Festa Nacional Francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però, en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. uno sangraba. Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avantsala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Maumet a Marsella i a la presó de Rennes. I finalment, des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück, un infern a la terra, un món de mort fora del món. Inmediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecidos.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
5: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mitjà. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient «Tu, tu, tu». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y...

0: Al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
2: Després, el tema dels avortaments, pues, sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
1: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descubreix una capo, podria pagar un molt car.
3: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mirei, ya vemos llegar corriendo a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, Mirei lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mirei fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra és una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
4: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
2: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible al maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atrevessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
4: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinnen obliguen les presoneres a formar a l'exterior per passar llista, anar a la pell. Apel vol dir literalment passar llista. L'Apel Platz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
5: Elle me racontait qu'un jour elle avait des...
6: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
5: De porter des cartons sur eux...
1: A la pell cada dia cau gent. Unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
4: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola a casa d'ella, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleixen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Ana Saez.
7: quan ella es troba a la Mimi, aquesta Noemí Sichet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida per abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
3: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. 4 días después llegamos a Holešín, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
1: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
3: Un día no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí. Durante unos días no me perdían la vista, incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: "Caput".
1: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes, s'hi juguen la vida.
6: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
4: La Noemí Suchet, la Mimi, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimi parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimi deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
3: En plena semana de trabajo, cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
4: Criden la Mimi i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
3: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossenbürg.
1: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
7: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimi, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius he de seguir i la vida que tenia ja no existeix.
1: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

0: de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet ha encarregat la realització d'un estudi per analitzar la viabilitat d'una futura gestió pública i directa del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. Aquest encàrrec inclou la part jurídica, administrativa i econòmica d'aquest futur model, així com les passes necessàries per fer-la possible. El consistori va aprovar l'octubre del 2025 el nou contracte de gestió integral de l'aigua, amb una durada de 4 anys i la possibilitat d'una pròrroga d'un any més, i vol aprofitar aquest període per començar a explorar la gestió pública del servei. Així ho ha explicat Marina Escribano, regidora al govern de Mollet en Comú.
1: Doncs hem encarregat un estudi perquè el que ha de fer és dissenyar quin seria el model de gestió pública de l'aigua a la nostra ciutat. I per tant aquest estudi ens ha de donar doncs, tots aquells elements que impliquen donar un bon servei, com és tot el paquet de personal, tot el que té a veure amb les inversions, amb les incidències, amb les tarifes, etc. I per tant, des d'una visió jurídica, tècnica i global, imaginar aquest model de gestió pública.
0: Entre altres qüestions, l'estudi que s'ha encarregat s'avaluarà l'impacte que podria tenir sobre les tarifes, les inversions necessàries, els recursos materials i humans requerits, la gestió de les incidències o els mecanismes de governança del futur servei. I la natalitat ha experimentat una recuperació a Mollet del Vallès durant el 2025. Segons les dades de l'IDESCAT, aquest any han nascut 330 infants davant dels 284 registrats al 2024, fet que representa 46 naixements més i un increment del 16,2% respecte a l'any anterior. Del total de naixements d'enguany, 167 han estat nens i 163 nenes, una distribució molt equilibrada entre ambdós sexes. Amb aquest augment, el 2025 trenca la tendència a la baixa registrada el 2024 i recupera les xifres de 2022, quan també es van comptabilitzar 330 naixements. Tot i això, els registres continuen lluny dels més de 400 naixements anuals que es produïen a Mollet fa menys d'una dècada. Pel que fa a Catalunya, a nivell general, també hi ha hagut un repunt dels naixements, en total un 0,8%. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la ITE en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
0: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: sabes muy bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. Escoltem ara les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
2: Per mi és d'un gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACuna.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa, que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un altre per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. Pel que fa al CEM, va atendre en aquest cas 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. En total, la celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça de Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Marmellà. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara en sentit França obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria a l'AP7 a Gelida deixa també un altre carril tallat direcció Tarragona i provoca també retencions importants. A banda, a circulació intensa, com és habitual, als accessos a Barcelona, a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu i a la C-17 a Mollet del Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
5: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 1:15 del migdia i en redifusió a 8:45 del vespre.
6: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 710. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es varen veure envoltats per una sobtada tempesta i varen haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, Sense avisar, en Carrera es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Brasil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada de la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari, i quan va ser el moment d'atacar la torre final no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen varen comprendre que no arribarien al cim, i amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65, i l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
6: Pals i botes. L'agenda.
7: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
6: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

casa de pagès hi havia una donzella que tenia els 17 anys d'amor. I era tan vella que la gent d'aquell vol deien és una noia com un sol. Ella prou la sabia, la parentela que amb el sol tenia, que cada matinada per la finestra assolixent varada l'astre de foc i ambre li entrava de ple a ple dintre la cambra. I ella nua, amb delícia, s'abandonava a la fulgent carícia. Aquestes dolces manyes va ficar-se-li el sol a les entranyes i ben prompte sentia una ardència dins d'ella que es movia. Adéu, la casa meva i els que hi són, jo, prenyada de llum, me'n vaig pel món. De tots abandonada va començar a rodar per l'encontrada. Estava alegre com l'ocell que vola i cantava tota sola, cantava. Sol albada que duc el sol a dins i en sor rosada. Els cabells m'arrossegen, els ulls m'aguspiregen, els llavis m'arrubiegen, en les galtes i en el front tinc el color i en el pit la gran cremor. Tot allò sóc claró contra claró. La gent que la sentia s'aturava admirada i la seguia. La seguia pel pla i per la muntanya per sentir-li cantar la cançó estranya que l'anava envellint de mica en mica. Quan ella va sentir-se prou bonica, va dir, m'ha arribat l'hora. Va parar de cantar i allà a la vora entrava una barraca que hi havia. La gent que l'entorn era sols veia un resplendor i sols sentia el gemec poderós de la partera. De sobte, les clivelles del tancat van lluir igual que estrelles. De seguit s'aixecà gran fograda, tota la gent fugia esparverada i en la gran soledat només restava un nin, igual que el sol, que caminava i deia tot pujant amunt la serra. Jo vinc per acostar el cel... a la terra.

0: Salutacions, són 11:45, els parla Joel Gascón. La Generalitat de Catalunya ha fet un nou pas en el procés per assumir la titularitat de la línia ferroviària R3, que actualment forma part de la xarxa gestionada per l'Estat. L'anunci el va fer la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant la jornada sobre política ferroviària organitzada pel Departament. Aquesta trobada ha servit per debatre els principals reptes de transport ferroviari català i establir les línies estratègiques que han de marcar el seu desenvolupament en els pròxims anys. Segons va explicar Paneque, el procés per assumir la gestió de la R1 es troba en una fase avançada i ja s'han iniciat els tràmits perquè també es transfereixi la titularitat de la R3. I canviem de tema, i és que comprar el comerç local té premi. Divendres passat es repartien una trentena de premis a les persones que han participat en el concurs de vals de compra, targetes regals i productes dels establiments participants. En total s'han repartit 2 tiquets de 1.000 euros per gastar en el comerç local, 10 de 300 euros i 5 tiquets de 50. També s'ha fet entrega de 5 pernils del Bonària, 3 tiquets de Bacus i 2 premis valorats en 260 euros pel concurs de dibuixos. La Khadija ha estat una de les premiades amb un tiquet de 1.000 euros i ha explicat que té intenció de gastar-se el premi amb objectes per la seva gata, amb manicures i regals per les amigues.
1: Bueno, el dinero hay muchos. Bueno, yo voy a comprar algo a mi gatita porque una tienda tiene esta fecha. Voy a hacer las uñas, pero también yo voy a comprar los regalos para mis amigas y ya está.
0: L'altra persona afortunada ha estat l'Alicia García, qui ha provat la sort amb diverses butlletes. García s'ha mostrat agraïda amb el premi i ha destacat la importància del comerç local.
2: He participat en moltes butlletes, en totes les del centre. Estic acostumada a comprar aquí a la ciutat perquè m'agrada el comerç de proximitat i m'agrada doncs, el tracte amb la gent. I jo crec doncs, que és molt important que, si no els pobles o les ciutats sense comerç moriran. No? Està a l'internet, està, però jo crec que el comerç de proximitat és el millor.
0: Amb aquest sorteig es posa punt i final a una nova edició del Molletes Fira que pretén incentivar les compres de proximitat i reconèixer la fidelitat de la ciutadania amb els establiments de Mollet. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet. A Fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 6866 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.
2: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
5: El mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
6: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
7: Són centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Economia ha iniciat la preparació dels pressupostos de la Generalitat per al 2027 i ha fixat el 23 d'octubre com a data límit perquè les conselleries presentin tota la documentació. Els comptes es prepararan amb un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB i una regla de despesa del 4%.

0: 1% per al 2027. I també en política, Raül Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un per furt, a més, també d'una denúncia per desobediència. El SEM, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una 30ena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també de redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. També continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Mermellà. I pel que fa a la mobilitat, hi ha 3 accidents destacats en aquests moments, una a Bàscara en sentit França, un altre a l'Ampolla en sentit Barcelona i un tercer entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també en sentit Barcelona. En tots 3 casos hi ha un carril tallat i registren retencions importants. A més, també una avaria entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona, també obliga a tallar un carril i provoca cues. La resta de retencions són les habituals als accessos de Barcelona, especialment a la B10 i la B20, direcció Nus de Llobregat, i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: Miquel Martí i Pol. Salvador Espriu, Marta Pessar.
4: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
5: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament encarrega la realització d'un estudi per analitzar la viabilitat d'una futura gestió pública i directa del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. I Mollet registra un repunt de la natalitat el 2025 amb 330 naixements, un 16,2% més que l'any anterior. Representa 46 naixements més. I Mollet reparteix els premis del Mollet és Fira. En destaca 2 vals de 1.000 euros per gastar en el comerç local i 10 de 300 euros. L'objectiu, incentivar el comerç de proximitat. I Mollet és un dels municipis on es desenvolupa el projecte Joventut Esportiva Societat Activa per oferir un espai segur, inclusiu i motivador a través de l'esport en els joves de 12 a 20 anys. Això i més d'aquí mitja hora l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet. A fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 68 66 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.
2: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, siu benvingudes i benvinguts una setmana més al programa de Veus de Ciutat, un programa en el qual conversem amb les persones que han format part de la vida de la nostra ciutat i també que en formen part actualment. Avui compartim aquest espai de Veus de Ciutat amb Montserrat Tura, a qui saludem. Molt bon dia, Montserrat.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies, doncs, per ser amb nosaltres, per dedicar-nos a aquesta estoneta i també, doncs, per deixar-nos conèixer una mica millor i, precisament, doncs, amb tots els convidats. La primera pregunta que formulem és com es presentarien a ells mateixos. Per tant, et llanço aquesta primera pregunta. Qui és Montserrat Tura? Com et definiries a tu mateixa?
2: Diguem que per al Mollet, poble que hi ha dintre de la ciutat actual, jo sóc la filla de Campinyonaire. La filla que va estudiar Medicina, la que ha sigut tota la vida metgessa i que durant algunes etapes he viscut l'aventura de presentar-me davant dels meus conciutadans i demanar-los el suport per tenir activitat política pública. Però ser filla de Campinyonaire en aquest poble-ciutat vol dir moltes coses, perquè és una família molt marcada per l'activitat política, també molt perseguida durant les dues dictadures del segle XX, molt especialment la franquista. I he tingut això, la sort de dedicar-me a una professió que m'encanta, que és la medicina, que és la ciència en general, i poder, durant una etapa bastant llarga de la meva vida, servir als interessos de la comunitat, que això també és una cosa que jo valoro molt. Les persones que en un moment determinat posen el seu coneixement, la seva vida, el seu esforç a disposició de la col·lectivitat.
1: Mm-hmm. Tot i aquesta branca de la medicina, la vida et va acabar reconduint cap a la política. No sé si...
2: Jo al revés. També. I la política em va reconduir novament cap a la medicina.
1: Mm-hmm. No sé si el tema de política comentaves que és un aspecte familiar. T'hi vas veure obligada o vas tenir com aquest deute de dir vull continuar el llegat o crida potser més l'atenció també?
2: No, obligada no. Al contrari, per la meva mare va ser un gran disgust que jo acceptés en un moment determinat encapçalar una candidatura política o que m'incorporés de molt jove encara amb la dictadura franquista en plena efervescència repressiva a l'activitat clandestina. Per la meva mare va ser un gran disgust. Uh-huh. Ella tenia com el pensament de que els Tura això ho portaven a la sang i que no podia evitar-ho, però hauria intentat que la seva filla no tingués aquest tipus d'activitat. Per tant, no m'hi vaig sentir gens obligada. El que sí crec és que ja tinc la sort d'haver nascut amb una família que es parlava de política, que els hi van passar coses que ensenyaven molt la diferència entre viure en democràcia i viure sota règims totalitaris. Uh-huh. I que vaig tenir un pare que era transmissor d'una certa tradició que li agradava molt parlar de política i del que representa la política, perquè no tothom qui va viure períodes difícils de la nostra història col·lectiva ha tingut interès en parlar-ne. I jo vaig tenir la sort de tenir un pare que sí que li agradava.
1: Mm-hmm. Perquè Montserrat Tura, que és més política, és més metgessa o és una combinació?
2: Mireu, a mi me van fer, és un honor, me van fer acadèmica numerària d'una real acadèmia molt important, que és la de Ciències Veterinàries, per estudiar els insectes que transmeten malalties. És igual, el cas és que sóc acadèmica, uh-huh, numerària, i havíem de presentar una lliçó magistral en el moment de la incorporació a l'acadèmia. D'acord. I aleshores vaig triar una cosa que es deia política i ciència, hibridació de passions. Jo crec que sóc un híbrid. És a dir, crec molt en la ciència, en la demostració empírica de les coses, i a la vegada crec en què aquests coneixements posats a disposició de la col·lectivitat es poden utilitzar pel bé i pel mal, i jo opto perquè s'utilitzin pel bé, no? Mm-hmm. Per tant, les meves passions són la política i la ciència. No tinc per què decantar-me per una o per una altra, puc portar les dues.
1: Mm-hmm. De fet, s'han anat compaginant al llarg de la teva vida, Montserrat. També ens comentaves, sobretot, el teu paper polític a la ciutat, que doncs, ha sigut important, però també has tingut una carrera molt destacada a nivell estatal.
2: Bueno, són coses que no m'esperava. A mi, si quan tenia 20 anys m'haguessin dit que seria alcaldessa de Mollet, no m'hauria cregut, i si m'haguessin dit que formaria part de governs de Catalunya i d'institucions europees, fins i tot, hauria dit que no. No? Que jo volia fer medicina i que volia especialitzar-me i moltes altres coses. Però la vida no sempre és allò que tu planifiques.
1: Totalment.
2: Ni tan sols allò que tu desitges. Moltes vegades que et trobes davant de dilemes que has de resoldre en un sentit o en un altre, no? I si tu dius, doncs no m'agrada com està la meva ciutat, no m'agrada com funcionen els serveis públics, i algú ve i et diu, molt bé, tens l'oportunitat de posar-te al capdavant i tens l'oportunitat de canviar-ho, aleshores el que no pots fer és dir, ah, no, que és que jo estava molt bé, no? A mi això m'ha passat un parell de vegades, mm-hmm, o tres a la vida, i he pres la decisió que tothom coneix perquè, evidentment, és pública. Una va ser presentar-me a les eleccions encapçalant la candidatura del Partit Socialista a Mollet l'any 87 i trencant una certa inèrcia del partit a nivell local que hi havia en aquells moments, i l'altra, acceptar formar part del govern Maragall, que per primera vegada feia una coalició de partits d'esquerra a la Generalitat, i iniciàvem doncs, un model d'ambició nacional diferent al que hi havia hagut fins llavors. En totes dues ocasions hagués pogut dir que no, mm-hmm, però vaig dir que sí. Per tant, ho vaig triar, n'estic contenta i satisfeta, sincerament.
1: Mm-hmm. No te n'has empenedit mai d'aquestes decisions?
2: No, sempre hi ha moments en què les coses van molt malament, i dius aquelles frases fetes de qui manaria a mi posar-me no sé on. Mm. Però no, en absolut. Crec que ha estat un gran honor.
1: Mm-hmm. Montserrat, al principi ens parlaves molt de la teva família, no? Doncs de tota la trajectòria que tenien, com això tu en part també doncs, et va impulsar. I també volem precisament comentar com ha estat la teva infància, com eres de petita, què és el que recordes?
2: Doncs era una nena molt moguda, que es deia així a les criatures inquietes i trapelles, no? Era una nena molt moguda que, com que tenia tres germans, jo soc l'única noia de quatre, un d'ells es va morir sent un nen petit, però recordo que el pare m'agafava i em posava al revolc del tractor o en el carro, perquè jo havia arribat a veure els carros, això ara ens sembla una cosa molt
1: molt
2: reculada, però i se m'emportava perquè si se m'emportava al camp jo podia allà córrer i saltar i ajudar-lo, i llavors aquest pare, que recordo amb molt d'afecte i de tendresa, m'ensenyava el nom dels arbres, el nom dels ocells, uh-huh, en funció de com canten, m'ensenyava a diferenciar els conreus, no? M'ensenyava moltes coses que crec que el fet de tenir un pare pagès em va donar aquesta opció, que en quedaven molt pocs de pagesos ja en aquella època, però són coneixements que t'arrelen a la terra i que estan molt bé. Per tant, jo recordo això. També recordo coses no tan agradables, no? Vull dir que
1: imagino.
2: Amb la mare havíem anat al que avui és el Museu Abelló perquè el pare estava detingut allà, uh-huh, i la mare anava amb els nens petits, que érem nosaltres, per intentar, una, que no li fessin mal, dues, que el deixessin anar el més aviat possible. Per tant, clar, recordo la por, recordo molts guàrdies civils a casa, molts guàrdies civils, uh-huh, però tinc més aviat... O sigui, una de les coses que més admiro dels meus pares és que havent passat una guerra civil, un exili, unes presons, la mort per extermini d'alguns dels membres de la família. Hem passat les desgràcies més grosses que es poden arribar a passar. A mi em van donar una infància feliç. És a dir, com s'ho feien aquells homes i dones per remuntar aquella situació i, malgrat tot, transmetre'ns alegria i felicitat. Crec que això té un mèrit increïble, perquè jo puc haver parlat d'aquests períodes, fins i tot escrit sobre aquests períodes, però jo no els vaig viure. Ells els van viure i els van patir, i, malgrat tot, a mi em van traslladar i em van fer possible una infantesa feliç.
1: És en aquell moment, entenc que entenies potser mitjanament quin era el context, però que també tens una mirada molt petita, potser tampoc acabes d'entendre molt bé allò que està passant. Entenc que de gran no t'has
2: anat... No se li pot demanar a una criatura de 5 o 6 anys que entengui per què el seu pare li ensenya cançons en francès.
1: Clar.
2: Si la meva banda sonora de les cançons amb el pare són cançons franceses. Per què? Pues perquè ell havia estat molts anys exiliat a França.
1: Tot i així mantens aquest bon record de la infància, ens comentaves.
2: Efectivament, però això és un mèrit d'ells.
1: Totalment.
2: No és un mèrit meu, és un mèrit d'ells.
1: Recordes què volies ser quan eres petita? O si et plantejaves...
2: Crec que les noies d'aquella època passaven per molts períodes. Un dia la mare ens portava a tallar-nos el cabell i volíem ser perruqueres, i un altre dia anàvem a la modista, volíem ser modista, un altre dia... Admiràvem a les mestres. Jo també he tingut la sort de tenir la majoria, no tots, però la majoria dels mestres que vaig tenir a l'escola pública, tot i estar sotmesa a controls molt estrictes per part del règim franquista, els meus mestres van ser extraordinaris. I admirava a les mestres, perquè llavors estàvem separats, nens i nenes.
1: Sí.
2: I volia ser mestra. No, fins que crec que una vegada vaig començar a tenir una idea més formada de quines matèries m'agradaven i vaig començar a apassionar-me per això que li deien ciències naturals, vaig decidir que volia estudiar biologia, biologia humana, medicina, medicina, medicina, i vaig fer medicina.
1: Sí. Ens parlaves d'aquesta infància en la qual hi havia felicitat, hi havia llibertat, no hi havia coneixement. No sé si queda alguna cosa d'aquesta Montserrat petita en l'actual, encara.
2: Oh, clar, sempre, no? Sempre. És a dir, és que per molt que haguem fet un bany... llarg i algunes vegades decebedor per la crua realitat i per les coses desagradables de la vida, és bo que sempre ens quedi un punt d'ingenuïtat i d'il·lusió i per tant que sempre tinguem somnis de coses boniques, no? Que és el que fas quan ets petit.
1: Totalment.
2: Imaginar-te que aquell llangardaix és un drac extraordinari, que aquella papallona que vola és capaç d'agafar-te i portar-te a volar per sobre dels boscos, no sé. Vull dir, aquestes coses jo les recordo amb molta tendresa de llavors, però està bé que, passats els anys, siguem capaços de continuar somiant horitzons millors.
1: Fins ara hem conegut la teva faceta professional, hem parlat també de la teva infància, però també volem conèixer els teus gustos, Montserrat.
2: Més bueno, professional, vull dir que la meva professió és metgessa. I llavors, aquí hi ha una cosa molt curiosa, que és que jo no he fet mai de metge mullet.
1: Curiós.
2: I per tant, quan surto del carrer, no em trobo els meus pacients, perquè jo he treballat com a metge. Bueno, vaig començar al barri de Sant Ildefons, a Cornellà. Va ser el primer contracte que vaig tenir, després a l'Hospital Clínic de Barcelona i després a un hospital de l'Empordà. Per tant, no he treballat mai de metgessa aquí.
1: Potser això també és un avantatge, depèn com o...
2: Bueno, no ho sé.
1: S'ha donat així.
2: A més de tots els que em coneixen per els meus càrrecs públics i per haver estat alcaldessa, probablement em trobaria els pacients. Que no és el cas, però no puc tampoc arrencar-me aquesta condició de metgessa, i llavors la gent m'atura i a vegades em consulta coses i jo, amb molt de gust, els dono la meva opinió.
1: Perquè la política i la medicina van ser exercits en el mateix moment o va haver-hi moments per tot?
2: va haver-hi moments per tot i les temporades que vaig intentar compatibilitzar les dues coses van ser molt difícils. Ho vaig intentar en alguns casos, quan vaig començar a l'alcaldia de Mollet, vaig intentar mantenir feina a l'hospital, només que hi havia 120 quilòmetres entre una cosa i l'altra. O durant tot el període que he sigut alcaldessa o consellera, malgrat tot he publicat amb companys meus revistes especialitzades en medicina, uh-huh. en el que normalment jo escrivia el context, el context històric, tot el que s'havia estudiat sobre aquell tema o aquella temàtica o aquella malaltia o aquella síndrome. I llavors, no he permès un tall nítid entre les dues coses mai. Em sembla que sempre és bo mantenir una cama en un lloc i una cama a l'altre.
1: Sí. Mm-hmm. En tot cas, parlem de dues professions molt vocacionals, per això.
2: Sí, que també es poden fer sense tanta vocació i llavors és un desastre. És a dir, que si no porta inherent aquest sentiment de que és un servei als altres, uh-huh. és una entrega als altres, aleshores és difícil d'acceptar les condicions en què es desenvolupen, clar.
1: Totalment. Doncs ara sí, Montserrat, encetem aquest bloc més cultural per conèixer més els teus gustos. Comencem parlant de peces audiovisuals. No sé si recentment has vist alguna pel·lícula que t'hagi agradat o tens alguna pel·lícula que dius «Ai, avui no sé què veure», doncs mira, poso aquesta que sempre m'agrada o em fa sentir bé.
2: No. Jo miro d'estar al dia i veig coses molt actuals. Mm-hmm. Sí que és veritat que a vegades fas passejos per la nostàlgia. Per exemple, com que va morir recentment Robert Redford, he tornat a revisitar, que feia molt temps que no ho feia, una de les pel·lícules que segurament recomanaria a tothom que la mirés alguna vegada a la vida, que és El tal com érem, no? I si em demanes això, quina excursió estranya he fet en el tema cinematogràfic últimament, ha estat aquesta, sí.
1: Mm-hmm. Tens algun gènere per això preferit o estàs oberta a...
2: Ah, no, tot depèn del dia. Uh-huh. És a dir, si el dia ha sigut molt dur, emocionalment parlant, busco comèdia i divertiment. Mm-hmm. Si el dia no ha estat gens dur, aleshores m'atreveixo amb temes més difícils i de mirades des d'una dels grans arts, no? Que és el cinematogràfic, que t'ho expliquen diferent a la teva pròpia perspectiva. Uh-huh. Però depèn dels ànims, és molt curiós això. I ara, com que pots triar amb aquestes
1: això
2: coses
1: sí,
2: de l'estreaming,
1: tenim tot el nostre abast, sí.
2: Ja no és allò que et trobes la pel·lícula de la setmana allà i que obligatòriament has de veure aquella.
1: I algun llibre que t'hagi marcat o que t'agradi?
2: Algun llibre... Maria Eugènia Do, la Maria Antònia Oliver.
1: Mm-hmm. També aprofitant doncs, que estem parlant de gustos culturals amb tots els convidats, quan venen, abans que vingueu, us demanem doncs, que ens doneu una cançó que us agradi, que us transmeti, que, doncs, quina cançó potser recomanaríeu. En el teu cas, Montserrat, ens has parlat d'aquesta de Raimon, l'escoltem una miqueta i després tornem i la comentem del perquè d'aquesta elecció.
2: D'acord. Envilit pel ventre, per la falange.

0: Doncs aquesta ha estat la cançó escollida per la Montserrat i precisament ella ens fem aquesta pregunta. Què és el que transmet aquest tema? Què és el que, per què l'has escollit?
1: És molt difícil escollir una sola cançó,
0: sí,
1: igual que és molt difícil escollir un llibre, perquè a mi se m'ocorreixen centenars. En tot cas, Indies in Ether és una cançó que Raimon va musicar, però és un poema d'en Salvador Espriu. Salvador Espriu, dels poetes contemporanis o del segle XX, és el gran salvador de les paraules, dels mots catalans. Per tant, és com una espècie de defensa. L'indies in ether és una paraula llatina que vol dir no defallir, per tant, és un crit al no defalliment. Uh-huh. Està escrit el poema en plena dictadura, però és molt més que tot això. És a dir, és una cançó que recull moltíssimes coses. És un himne per molts de nosaltres, els que vam viure aquella època, però va fer possible un debat sobre... Havia en Raimon de musicar poemes que són difícils a la comprensió, fins i tot quan els llegeixes en un llibre de poesia, no? Mm-hmm. Perquè Raimon havia cantat Ausias Marc, Jordi de Sant Jordi, Ruiz de Corella, Anselm Turmeda, que eren poetes medievals que escrivien en un català no normatiu. Calia fer tot això en defensa de la cultura catalana? Doncs sí, cal. A vegades, en el món del debat públic i de l'expressió cultural, cal elevar una mica el nivell, encara que corris el risc de que hi hagi qui no et segueixi. I en lloc de baixar a l'arena i al llenguatge desqualificador i de taverna, és millor pujar el nivell. Aleshores, el que feia aquesta cançó una mica era això, no? Era un crit al no defalliment dels lluitadors contra el franquisme, contra aquells que tenien el gos aferrat al pal, que diu la cançó, però amb un poema que és veritat que alguns diuen és que no s'entén. Llavors vol dir senzillament que Espriu va triar una manera poètica de dir-ho difícil i reclama la funció que també té l'àgora pública de pujar el nivell i obligar a tots plegats a pujar a aquest nivell de coneixement cultural, social, polític, i no al revés. Que a la política actual moltes vegades passa que les desqualificacions són vistes com un premi quan en realitat són la negació de la cultura.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquesta cançó de resiliència, de reivindicació, passem ja al que seria la darrera part de la conversa. Són les preguntes ràpides. Jo donaré un parell d'opcions a fer una pregunta ràpida.

0: Però un dia que no ens parlarem, no ens sentirem la veu.
1: Doncs podria passar malauradament, sí. Quin superpoder t'agradaria tenir, si poguessis?
0: Ui, el de la pau al món, això sempre queda molt bé, t'imagines? Però és mentida.
1: És molt utòpic.
0: I per tant, és molt millor no creure en el superpoder, sinó creure únic i exclusivament en la unió dels humans vers un objectiu col·lectiu.
1: Si poguessis viatjar, què preferiries, anar al passat o veure com és el futur?
0: Veure com és el futur, perquè el passat ja el puc estudiar.
1: I per acabar, Montserrat, quins són els teus imprescindibles a la tauleta de nit? Què és el que hi tens?
0: Un carregador de mòbil, una fotografia de les meves filles i el llibre que estic llegint.
1: I ara sí, Montserrat, ja per acabar, la darrera pregunta seria com t'imagines el Mollet del futur o com t'agradaria que fos la nostra ciutat en aquest futur?
0: Ui, jo tinc un dibuix molt complex del Mollet del futur, perquè a mi se m'ocorreixen sempre projectes nous. Si bé és veritat que el que jo vull és un Mollet en el que les persones amb procedències diverses trobin que és casa seva. És a dir, si una ciutat pot ser una pàtria, jo crec que sí, que una ciutat, una comunitat local, una convivència pot ser una pàtria on arrelar, i jo vull que en aquesta pàtria hi hagi persones amb tonalitats de pell, sensibilitats afectives, maneres de pensar diverses, però en canvi en una comunió productiva i fructífera per fer una ciutat exemple arreu del món de que es pot conviure en la diversitat, perquè és el que ens espera en aquest planeta que vivim.
1: Doncs sí. Doncs, Montserrat, amb aquesta darrera visió de com serà, de com li agradaria que fos la ciutat del futur, posem punt i final a aquesta conversa. Com dèiem al principi, l'Erita, que ens hagis acompanyat, que ens hagis tret aquest temps al teu dia a dia per poder-nos obrir les portes, deixar-te conèixer més a fons. Ens trobarem pels carrers de Mollet, com sempre,
0: tant
1: i fins la propera. Que vagi molt bé, Montserrat. Moltes
0: Adéu.
1: Gràcies.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril.
0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: corresponent a dilluns 20 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament encarrega la realització d'un estudi per analitzar la viabilitat d'una futura gestió pública i directa del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. I Mollet registra un repunt de la natalitat el 2025 amb 330 naixements, un 16,2% més que l'any anterior. Representa 46 naixements més. I Mollet reparteix els premis del Mollet es Fira. En destaca 2 vals de 100 € per gastar en el comerç local i 10 de 300. L'objectiu és incentivar el comerç de proximitat. I Mollet és un dels municipis on es desenvolupa el projecte Joventut Esportiva Societat Activa per oferir un espai segur, inclusiu i motivador a través de l'esport en els joves de 12 a 20 anys. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet ha encarregat la realització d'un estudi per analitzar la viabilitat d'una futura gestió pública i directa del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. Aquest encàrrec inclou la part jurídica, administrativa i econòmica d'aquest futur model, així com les passes necessàries per fer-la possible. El consistori va aprovar l'octubre de 2025 un nou contracte de gestió integral de l'aigua amb una durada de 4 anys i la possibilitat d'una pròrroga d'un any més, i vol aprofitar aquest període per començar a explorar la gestió pública del servei. Així ho ha explicat Marina Escribano, regidora al govern de Mollet en Comú.
2: Doncs hem encarregat un estudi perquè el que ha de fer és dissenyar quin seria el model de gestió pública de l'aigua a la nostra ciutat. I per tant aquest estudi ens ha de donar doncs, tots aquells elements que impliquen donar un bon servei, com és tot el paquet de personal, tot el que té a veure amb les inversions, amb les incidències, amb les tarifes, etc. I per tant, des d'una visió jurídica, tècnica i global, imaginar aquest model de gestió pública.
0: Entre altres qüestions, l'estudi que s'ha encarregat s'avaluarà l'impacte que podria tenir sobre les tarifes, les inversions necessàries, els recursos materials i humans requerits, la gestió de les incidències o els mecanismes de governança del futur servei. Marina Escribano.
2: Control, transparència, millora tarifària i millora de la gestió. Molts municipis estan apostant per un model de servei públic integral de l'aigua amb bons resultats i, per tant, també doncs, mirar si Mollet pot fer aquest pas i, sobretot, aquest estudi el que planteja és com l'hauria de fer perquè el servei es presti a la ciutadania de la millor manera.
0: L'encàrrec també inclourà una proposta de full de ruta per una hipotètica transició cap a un model de gestió directa, garantint en tot moment la continuïtat i la qualitat del servei. El cost de l'estudi serà de 17.666 € IVA inclòs i el termini previst d'execució és de 5 mesos, tal qual ha dit Marina Escribano.
2: No, ara tenim un termini per fer aquest estudi, estudiar i veure què és el que planteja aquest estudi, aquest disseny fet a mida per Mollet, amb les particularitats de Mollet, i a partir d'aquí doncs, anirem fent els següents passos. Són 5 mesos per la redacció d'aquest estudi.
0: La creació d'aquesta comissió d'estudi és fruit del compromís adquirit pel govern municipal durant el ple del mes de novembre, quan es va posar sobre la taula la necessitat d'analitzar amb rigor les diferents opcions de gestió del servei d'aigua abans que finalitzi l'actual concessió.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La natalitat ha experimentat una recuperació a Mollet del Vallès durant el 2025. Segons les dades provisionals de l'IDESCAT, aquest any han nascut 330 infants davant els 284 registrats el 2024, fet que representa 46 naixements més i un increment del 16,2% respecte a l'any anterior. Del total de naixements d'enguany, 167 han estat nens i 163 nenes, una distribució molt equilibrada entre els dos sexes. Amb aquest augment, el 2025 trenca la tendència a la baixa registrada el 2024 i recupera les xifres de 2022, quan també es van comptabilitzar 330 naixements. Tot i això, els registres continuen lluny dels més de 400 naixements que es produïen a Mollet fa menys d'una dècada. En termes generals, l'any 2025 a Catalunya van néixer 28.019 nens i 26.230 nenes, un total de 54.249 nascuts vius que representen un augment anual del 0,8% segons dades provisionals. La xifra de naixements es recupera lleugerament i trenca la dinàmica de descens observada des del 2008. L'indicador conjuntural de fecunditat es va situar en 1,08 fills per dona i segueix la tendència a la baixa, que l'any 2008 es va registrar al màxim 1,53 fills des del 1986. L'edat mitjana a la maternitat va ser de 32,8 anys i l'edat mitjana al naixement del primer fill de 31,8, totes dues més elevades que les de l'any anterior. I comprar el comerç local té premi. El passat divendres l'Ajuntament repartia una trentena de premis a les persones que participaven en el concurs entre vals de compra, targetes de regal i productes dels establiments participants. En total s'han repartit 2 tiquets de 1.000 euros per gastar en comerç local, 10 de 300 i 5 tiquets de 50 euros. També s'han fet entrega de 5 pernils del Bonària, 3 tiquets de Bacus i 2 premis valorats en 260 euros en el concurs de dibuixos. La Cadija ha estat una de les premiades amb el tiquet més especial, el de 1.000 euros, i ha explicat als mitjans locals que té intenció de gastar-se el premi en objectes per la seva gata, manicures i regals per les amigues.
3: Bueno, el dinero hay muchas, bueno. Y voy a comprar algo mi gatita porque una tienda tiene esta fecha. Voy a hacer las uñas, pelo también. Y voy a comprar los regalos para mis amigas y ya está.
0: L'altra persona afortunada amb un tiquet de 1.000 euros ha estat l'Alicia García, qui ha provat la sort amb diverses butlletes i que s'ha mostrat agraïda amb el premi, destacant la importància del comerç local.
4: He participat en moltes butlletes, en totes les del centre. Estic acostumada a comprar aquí a la ciutat perquè m'agrada el comerç de proximitat i m'agrada doncs, el tracte amb la gent. I jo crec doncs, que és molt important que, si no els pobles o les ciutats sense comerç moriran. No? Està l'internet, està, però jo crec que el comerç de proximitat és el millor.
0: Ara l'Alicia haurà de pensar en què gastarà els diners, però ha avançat que comprarà coses per la llar i alguna peça de roba.
4: Doncs mira, amb moltes coses. Jo vull anar a tots els comerços de la ciutat i amb el que sigui, vull dir, amb cassoles, amb cosetes de la llar, alguna robeta també, però ho faré aquí, sí.
0: Per la seva banda, Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet, ha destacat la importància del projecte Mollet es Fira i ha afirmat que és un projecte circular.
5: Home, són molt importants perquè d'alguna manera és una manera que té el comerç d'agrair a la gent, als que van a comprar les botigues, que, bueno, que tinguin la decisió d'entrar a les botigues del nostre poble. Llavors, bueno, és un concurs que es fa vinculat a Mollet es Fira, on el comerç participa moltíssim, i nosaltres també, i per tant, doncs, molt contents de que tota aquesta gent, que han sigut uns quants, doncs, emportin aquest premi, que a més reverteix amb el mateix comerç, perquè tot s'ha de comprar en botigues de Mollet. Per tant, és una mica el cercle que es tanca, no? I molt contents, la veritat.
0: Amb aquest sorteig es posa punt i final a una nova edició de Mollet es Fira que pretén incentivar les compres de proximitat i reconèixer la fidelitat de la ciutadania amb els establiments de Mollet. Els premiats disposaran ara dels seus vals per continuar donant vida al comerç local.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb Lluís Mi Pérez, des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Sa Torres d'Avinguda Llibertat número 36. La Generalitat de Catalunya ha fet un nou pas en el procés per assumir la titularitat de la línia ferroviària R3, que actualment forma part de la xarxa gestionada per l'Estat. L'anunci el va fer la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant la jornada sobre política ferroviària organitzada pel Departament. Aquesta trobada ha servit per debatre els principals reptes del transport ferroviari català i establir les línies estratègiques que han de marcar el seu desenvolupament en els pròxims anys. En l'actualitat, la Generalitat ja és responsable de diverses infraestructures ferroviàries, com ara la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el metro i el tramvia. Paral·lelament, el govern treballa per ampliar aquestes competències mitjançant el traspàs de determinades línies de rodalies que encara depenen de l'Estat. Segons va explicar Paneque, el procés per assumir la gestió de la R1 es troba en una fase avançada i ja s'ha iniciat els tràmits perquè també es transfereixi la titularitat de la R3. La consellera va avançar, a més, que en una etapa posterior també es plantejarà el traspàs de la R2 Sud. L'objectiu del govern és exercir de manera efectiva totes les competències que li corresponen en matèria ferroviària dins de Catalunya.

0: I la colla dels Morats ja ha començat el compte enrere per la festa major d'estiu i ja escalfa motors per una de les cites més esperades de l'any. El president de l'entitat, Ismael Martínez, conegut popularment com a Chicho, ha avançat que serà aquest dimarts quan la colla donarà a conèixer la temàtica que protagonitzarà el seu guarniment i els diferents actes que organitzaran al llarg de la festa major. La presentació es farà coincidir amb l'acte oficial de presentació del programa de festa major. En declaracions a Ràdio Mollet ha reconegut que un dels moments que més il·lusió li fa com a president és poder ser a la cercavila de festa major amb el pregoner.
1: Triar, aniré molt guapo, però no ho faré. Perquè crec que s'ho mereix el prego. Uh-huh. Una miqueta mudat i és un moment bonic per viure.
2: Sí?
1: Sí, tinc molta ganes de viure aquest moment.
2: Sí? Moltíssima. Això de... et fa especial il·lusió?
1: Em fa molta il·lusió. Sí? Jo puc dir que és una de les coses personalment que em fa més il·lusió.
0: Pel que fa a les activitats gastronòmiques, el president dels Morats també ha avançat que el Tapas Tour d'aquest any serà molt potent, deixant entreveure que la colla prepara novetats i una proposta ambiciosa per a aquesta edició.
1: I tindrem els clàssics de sempre, tindrem el Tapas Tour, el Tapas Xutxes, que d'aquí aprofito per donar les gràcies a tots els patrocinadors i comerços que fan un increïble esforç per poder garantir que fem un acte de qualitat. El Tapas Tour puc dir que vindrà molt fort aquest any, serà molt especial, i això, que donar les gràcies als patrocinadors i comerços que fan un esforç molt gran.
0: A més, Martínez ha reconegut la transcendència que tindria una possible victòria dels Morats en aquesta festa major. Tal com ha afirmat, són conscients que una victòria en aquesta festa major significaria empatar la colla torrada, un repte que assegura motiva tots els membres de l'entitat de cara a una edició que es preveu molt competitiva.
1: Jo no volia dir avui, perquè això ja és fer el gafe, jo no volia dir, no volia treure el tema de l'empat, però sí, clar, clar.
2: Clar, és,
1: és una motivació extra, clar. Jo he de dir que tinc preparat el discurs del veredicte, tant com si guanyem, com si perdem, com si s'anul·la la festa major per algun tema.
2: No si
1: jo tinc els discursos, els tinc al cap ja preparats.
0: Recordem que tot just aquest dimarts l'Ajuntament de Mollet presenta el programa de festa major que tindrà lloc els dies grans, que seran el 15, 16, 17 i 18 d'agost a la nostra ciutat i en la qual Ràdio Mollet hi serà fent programa en directe des de Plaça Catalunya.
3: Mollet al dia, els esports.
0: La Diputació de Barcelona promou en diferents municipis el projecte Joventut Esportiva Societat Activa. Mollet del Vallès és un dels municipis on es desenvolupa aquest projecte, que té per objectiu oferir un espai segur, inclusiu i motivador a través de l'esport a joves d'entre 12 i 20 anys. La participació és gratuïta. Les activitats tenen lloc especialment els caps de setmana, en horari de matí i tarda, al pati de l'escola Can Besora i a partir d'aquesta setmana, els dimecres i divendres a la tarda, a la pista exterior de Riera Seca. La intenció és que l'activitat s'intensifiqui durant el mes d'agost. Així ho ha posat de manifest el cap de secció dels esports de l'Ajuntament de Mollet, Jordi Mascarell.
4: Nosaltres intentem d'arribar a aquests joves que a la millor no estan en una entitat esportiva o no tenen una oferta d'oci clara i organitzada. Llavors, sobretot estem caps de setmana, dissabte i diumenge, matí i tarda, i a l'agost pues, començarem una etapa més intensiva amb la qual estarem tots els dies, menys dilluns, treballant, perquè pensem que això, que l'agost és una època on no hi ha tanta oferta, sobretot per part pues, això de les entitats esportives, perquè joves que vulguin fer esport, s'acaben els casals, s'acaba gairebé tota l'activitat, però nosaltres estarem al 100% treballant per intentar que això, que els joves tinguin una oferta saludable.
0: El projecte disposa d'un equip de 4 educadors esportius professionals graduats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. La programació inclou activitats multiesportives com ara futbol, bàsquet i vòlei, però també altres activitats dirigides i esports alternatius que puguin resultar atractius pels joves. Rubén Morales és educador esportiu.
5: Després ja també doncs, tenim l'opció de fer activitats dirigides, més enfocades al fitness, a la tonificació, també de dansa, danses urbanes, també són opcions i també ens agradaria de cara a un futur potser oferir esports més alternatius que sorgeixen actualment i també mouen a la joventut.
0: Rubén Morales ha destacat la vessant social del projecte i és que un dels objectius del GESA és contribuir a la consolidació d'una comunitat esportiva activa, inclusiva i cohesionada.
5: Tenim la sort, els que ens dediquem a això, que si ens agrada, que normalment a tothom que ve d'aquest món ens agrada això el que fem. No tenim només una part responsable de rendiment o de competició o bàsicament només encarat en el que és l'esport en si, sinó també la social, no? que al final acabem sent referents pels joves i tot això els hi aporta molt a la seva vida, no?
0: El projecte GES, Joventut Esportiva Societat Activa, s'executarà a Mollet fins al desembre del 2027. Els joves d'entre 12 i 20 anys que vulguin participar poden dirigir-se directament als espais on tenen lloc les activitats, Can Besora i la pista exterior de Riera Seca, o bé contactar a través del perfil d'Instagram GES-Mollet del Vallès. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia d'avui dilluns, però abans de marxar repassem els titulars més importants del dia. L'Ajuntament encarrega la realització d'un estudi per analitzar la viabilitat d'una futura gestió pública i directa del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. I Mollet registra un repunt de la natalitat el 2025 amb 330 naixements, un 16,2% més que l'any anterior. Representen 46 naixements més. I el Mollet Esfira reparteix premis, en destaca 2 vals de 1.000 euros per gastar en el comerç local. I Mollet és un dels municipis on es desenvolupa el projecte Joventut Esportiva Societat Activa per oferir un espai segur, inclusiu i motivador a través de l'esport en els joves de 12 a 20 anys. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
2: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dilluns ens acompanya via telefònica Encarna Ortiz, del Partit dels Socialistes, a qui saludem. Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: I avui fem el darrer portaveus del que seria doncs, la temporada i ho fem doncs, en prèvia de ple, amb aquest últim ple també doncs, abans d'agafar les vacances. No sé si ens pots comentar doncs, una miqueta com preveus que anirà doncs, a aquest ple corresponent al mes de juliol.
1: Doncs pel que creiem és un ple doncs, relativament tranquil, amb diferents punts de govern, punts de gestió i amb bueno, rellevants tenim donar compte de l'aprovació del Pla Local de Seguretat de Mollet. Creiem que és un document força important per la nostra ciutat i crec que també arribar doncs, en un moment doncs, en què hi ha unes bones dades registrades de seguretat. Fa unes setmanes es va fer aquesta junta local de seguretat allà a la comissaria, amb la presència de la consellera també d'Interior i bé, ens parla doncs, bueno, és una estratègia, una eina no? que fem servir doncs, com a full de ruta doncs, pels propers anys. Crec que, com et deia, no? que tenim unes dades que ens parlen d'una ciutat segura, però no ens podem quedar aquí, sempre ho diem, no? La seguretat doncs, va molt més enllà d'unes simples dades, d'uns ratis positius, de baixada. Jo crec que hem de mirar, hem de tenir una mirada molt més àmplia, perquè quan parlem de seguretat també hem de parlar de la convivència, de civisme, d'urbanisme, de mobilitat, de violències, de coordinació institucional, de coordinació doncs, entre totes les institucions i en aquest sentit doncs, hem de fer aquest tipus d'estudis, de documentació doncs, per establir, com et deia, un full de ruta doncs, transversal, un full de ruta multidimensional, no? que només no inclogui només policia, sinó molts més àmbits i en aquest sentit crec que és un document doncs, molt ampli que ens parla dels nous riscos, com pot ser la ciberdelinqüència, també les violències digitals, que són ara doncs, els reptes més importants no? que es tenen ara mateix i crec que doncs, hem de valorar molt doncs, tenir aquest pla perquè en el futurs anys doncs, tinguem una estratègia clara de la planificació i un compromís no, també per part del govern municipal doncs, per seguir doncs, tenint unes bones dades, tenir una ciutat segura, una ciutat doncs, cohesionada i que no improvisa i que està doncs, planificant doncs, també la seguretat al dia a dia.
0: A partir d'aquí, doncs, amb aquest darrer ple, després a agost festiu i retornarem al setembre. No sé si ja potser té la intuïció que al setembre tot estarà ja molt marcat en clau a eleccions municipals, per molt que quedarà poc més de mig any, no? però potser doncs, no sé si sobretot per part de l'oposició doncs, ho veuran així.
1: Doncs realment, evidentment, cada setmana, cada mes que va passant, doncs, ja tenim doncs, la data de les eleccions més a prop. Però jo t'he de dir que nosaltres estem immersos en una gestió doncs, que ens té en el dia a dia, de veritat, molt capficats. Portem un curs polític, per dir-ho d'aquesta manera, ara que estem no, com a l'estiu, que és moment no, moltes vegades de fer balanç, doncs fem un balanç doncs, en el que estem doncs, això immersos en tots els projectes que tenim en marxa, en les inversions que estem executant, en els compromisos que nosaltres doncs, teníem també com a govern per la ciutat i bé, doncs és en el que estem nosaltres immersos en tenir doncs, més espai públic acondicionat, en la renovació que estem fent de tots els dels carrers, de les voreres, dels quals també amb els projectes que les polítiques d'habitatge que estem desplegant. Fa poques setmanes doncs, sortien les notícies de les llicències, de les noves construccions d'habitatge social, d'habitatges de protecció social. Estem immersos en això, amb les polítiques també d'ocupació. Les darreres dades de l'atur doncs, també són molt favorables. Continuem reduint les dades de l'atur, continuem donant suport a molts emprenedors, a moltes empreses que s'estableixen aquí a la nostra ciutat i estem, doncs, això, en el dia a dia intentant tancar i fer seguiment de totes les nostres propostes, dels compromisos, de fer la realitat i d'avançar la ciutat. Evidentment, l'oposició doncs, està ja doncs, dedicada molt a la seva campanya, lícit, és la seva feina, però nosaltres portem el nostre camí, la nostra estratègia, el nostre compromís amb els 53.000 habitants i no deixem de banda doncs, que sí, que hi ha unes eleccions d'aquí a 9 mesos, però nosaltres el que hem d'intentar complir és al màxim els compromisos electorals, que és el que la gent, doncs, pel que la gent ens va fer confiança i en això estem.
0: Doncs queda dit i també doncs, n'estarem pendents i ho anirem parlant doncs, a partir de setembre un altre cop. Després també m'agradaria que féssiu aquesta valoració, ho hem vist també per xarxes del Mollet Music Week, on més de 8.000 persones han passat aquests dies per als 4 concerts que s'han fet al parc de Cal Estrada i on vàrem veure doncs, que el divendres doncs, va ser el dia que més gent s'hi va agrupar i que més festa podríem dir que es va veure, malgrat també que els altres dies va estar també molt bé.
1: Sí, jo crec que ja s'ha vist, no? Tu mateix ho dius, no? S'ha vist que s'ha consolidat el Mollet Music Week com una cita de referència a la comarca, un exemple, no? de la cultura per tothom, de posar a l'abast de tota la ciutadania una oferta gratuïta, una oferta de qualitat, doncs per això, perquè ja sabeu que el festival va néixer amb aquesta voluntat, no? d'apropar la música a la gent, especialment al públic jove, i com tu dius, divendres doncs, va quedar palès, no? de que és així, doncs, hagin estat doncs, arreplegar un públic jove, tot i que hi havia també molta gent de totes les edats, però és un goig veure doncs, com la ciutadania respon i també crec que és important dir-ho, no? doncs que aquesta inversió del Mollet Music Week també retorna a la nostra ciutat perquè aquests dies ja s'ha vist, no? que s'omple de visitants, es dinamitza el comerç, la restauració, tota l'activitat econòmica local i també s'ha doncs, de posar en valor, no? perquè aquests grans esdeveniments, com passa en molts altres que fem al llarg de l'any, doncs són oportunitats per la ciutat, pels establiments, també per la projecció de la ciutat, no? més enllà de Mollet. I, en definitiva, sempre és molt, molt positiu. A més, aquest festival també és molt estimat també per el nostre teixit associatiu, participa molt activament de l'organització i, bueno, i al final és també un dels èxits d'aquest Mollet Music Week, així que molt contents, cinc anys ja de festival, cinc anys doncs, de veure que la gent disfruta, és dels més petits a tot el públic, així que per nosaltres doncs, crec que ha estat una setmana fantàstica.
0: I que tot just demà passarem plana doncs, d'aquest festival per endinsar-nos ja amb la festa major d'estiu, que es farà aquesta presentació oficial i després doncs, això quedarà ja gairebé 3 setmanes i poc perquè tinguem aquí doncs, aquesta festa major, perquè ja a partir del 10 d'agost les colles ja comencen a fer aquests actes previs en els dies grans, el 15, 16, 17 i 18 d'agost.
1: Sí, aquí, com ja saps, Joel, jo poc puc aportar ara mateix perquè tenen la informació molt guardadeta, ha estat molt treballat per l'equip de cultura i no ens diuen res fins demà, que és sorpresa per tothom. Així que bé, esperem, doncs, després del Mollet Music Week, esperem un altre gran festa, que és aquesta festa major d'estiu, que com saps doncs, també és una demostració doncs, del potencial de la nostra ciutat i sobretot també, com bé dius, amb la implicació de les colles que són el cor de la nostra festa major. O sigui que demà desvetllarem també aquest cartell, sempre fet també per un artista doncs, que es presenta també demà amb tota l'activitat des de l'inici, des de dilluns. Com sabeu, cada vegada doncs, intentem reforçar doncs, aquest calendari de festes. I bé, doncs, esperem això, doncs, que agradi a tothom el que s'ha treballat. És una aposta importantíssima per la nostra ciutat, no només perquè sigui una aposta festiva, sinó, com t'he comentat abans, doncs, perquè es pugui viure des de tots els àmbits de la ciutat. Així que, com jo, com tu i com tothom, doncs, expectants a veure demà doncs, quina és la proposta fantàstica de la nostra festa major.
0: El que sí que tenim ja cartell i tot el programa de festa major és la festa major de Gallecs, que tindrà lloc la setmana vinent i que, per tant, no, aquesta setmana, ja estem a dia 20.
1: Aquest cap de setmana,
0: sí. Aquest mateix a cap de setmana, doncs, els dies previs també s'hi doncs, faran diversos actes, aquest dijous, divendres i dissabte, i que en destaca també, que això ja fa temps que s'hi fa, doncs, aquest bus gratuït, no?, que es posa des de l'Ajuntament de Mollet, que es dona servei en parada des de Can Borrell perquè la gent de Mollet no tingui excusa per no anar-hi i així no haver d'agafar també el cotxe.
1: Doncs sí, la veritat és que volíem connectar aquesta festa major doncs, tan entranyable com és la de Gallecs amb la ciutat i per això doncs, es va ja fa uns anys que es posa a disposició de la ciutadania aquest bus gratuït, com bé dius, no? Doncs, per donar accés a tothom i també doncs, intentar doncs, prevenir doncs, que es mobilitzin amb els cotxes cap a aquell entorn. Bé, és una festa també molt maca i doncs, amb aquest gust, sabor rural, no? amb aquests sopars populars, amb aquestes carmanyoles, amb totes les actuacions que hi ha també de castellers, els concerts populars, sardanes i moltíssimes activitats més. La veritat és que sempre és un cap de setmana doncs, molt intens i hi ha molta participació i esperem doncs, que aquest cap de setmana, no tinc cap dubte, doncs, que Gallec s'omplirà. Doncs, bueno, és un bar singular i així que jo crec que els molletans molletanes ens encanta disfrutar d'aquesta festa, de totes les activitats que fa l'Associació de Veïns també, o sigui que no hi faltarem allà.
0: I en 30 segons també tenim una nova edició de l'Open de billar de Catalunya que se celebra aquí a Mollet i que ja és un clàssic.
1: Sí, hi ha 16 edicions, ara no estic ben segura,
0: sí, sí.
1: Però sí, com sempre, a finals de juliol bueno, tothom que es vulgui apropar és una fantàstica oportunitat per conèixer doncs, i endinsar-se en el món del billar americà. Mollet és referent a nivell nacional amb aquest campionat tan important. Tenim jugadors importantíssims a la nostra ciutat i a l'entorn i així que jo desitjo doncs, que com cada any doncs, sigui un espectacle esportiu, un espectacle doncs, que faci venir també molta gent. Així que des de dijous fins diumenge a la propera setmana, doncs 4 dies d'intens billar a la nostra ciutat.
0: Doncs queda dit. Encarna, gràcies per ser amb nosaltres. Ja ens hi retrobem també a l'espai de portaveus del setembre, però segur que si no ens veurem abans pels carrers de Mollet. Que vagi molt bé.
1: Sí, no tinc cap dubte. Molt bon estiu a tothom que ens escolta, tot i que segurament ens trobarem pel carrer perquè tenim encara molta activitat. Ens veiem i molt bon estiu.
0: Que vagi molt bé igualment.
1: Adéu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
2: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
4: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
5: Dimecres a 6:00 de la tarda i diumenge a 11:00 del matí.
6: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, en Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croth reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croth de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croth va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta, per això mai s'havia tingut en compte aquella opció, però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croth d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croth va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtornanche i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whimper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breville amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whimper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whimper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whimper ho va posar al corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar, es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whimper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
6: Pals i botes. L'agenda.
7: El divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
6: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
8: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat, de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
9: Tastets de llengua.
10: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols d'un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurit. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no

0: Salutacions i benvinguts i benvingudes a l'espai Fil Directe amb l'alcaldessa, un espai de trobada entre alcaldessa i ciutadania en la que hi podeu participar i preguntar directament. El telèfon és 93 570 68 66. Si més no, saludem primer de tot a l'alcaldessa Mireia Dionisio, qui saludem. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda a tothom.
0: Mireia, volem preguntar diversos temes. Com sempre, comencem parlant del ple, per això doncs avui és la data d'aquest Fil Directe i és el darrer ple, ja podríem dir, d'aquesta temporada abans d'arribar a aquestes vacances de l'estiu. Com es preveu aquest ple del mes de juliol?
1: Bé, sí, que és l'últim ple de l'estiu, no? Perquè ja el proper serà el mes de setembre, que com sempre el mes de juliol doncs avancem aquest ple ordinari, que en principi tocaria la setmana que ve. Segurament heu vist l'ordre del dia, que és un ordre del dia doncs bastant curtet i per tant preveiem que sigui doncs un ple, doncs això, on parlarem en primer lloc de les coses de

0: gestió que hem de portar, no?, a aprovació del ple, com per exemple doncs una modificació pressupostària, també la declaració d'obres d'interès municipal, etc. I després hi ha una moció, en aquest cas, només i diferents d'una comptes. Per tant, preveiem que sigui un ple doncs força tranquil i força curtet.
1: Doncs estarem pendents també d'aquest ple, que després també ho he preguntat avui a l'espai de portaveus. No sé si té la sensació després que quan arribem en els propers plens del mes de setembre i els següents estarà tot una mica marcat ja per aquesta proximitat de les eleccions municipals, si més no potser en aquest cas de la banda de l'oposició, perquè imagino que en aquest cas des de govern no hi ha tanta pressa en parlar-ne, però imagino que això, doncs, aquesta proximitat s'anirà notant en aquest dia a dia.
0: Bueno, això cadascú és certament que ho viu d'una manera diferent. És evident que els grups municipals, no?, i les persones que formem part dels governs, doncs tenim la màxima responsabilitat que la ciutat funcioni, de gestionar el dia a dia de les nostres ciutats, i per tant ens ocupa el 99%, no?, del nostre temps. I per tant nosaltres ara al setembre, l'octubre, el novembre, perquè pensem que falta poc, però encara gairebé falta un any, no?, per les eleccions municipals, i per tant, des de la nostra responsabilitat com a govern, i jo, no?, també com a alcaldessa de la ciutat, doncs la màxima prioritat i la màxima ocupació del nostre temps és gestionar la ciutat. Ara, és evident, no?, és evident que estem l'any d'abans de les eleccions municipals, i que quan tornem de l'estiu, doncs bueno, el clima començarà a ser més electoral i no tant, no?, de gestió, però en tot cas és evident que els que formem part dels governs municipals doncs haurem de compaginar doncs les dues agendes, l'agenda de gestió, perquè el dia a dia de la ciutat ha de continuar, els problemes s'han de continuar gestionant, i compaginar-ho evidentment doncs amb l'agenda electoral i preelectoral, no? En tot cas, jo sí que doncs espero que, i jo, bueno, així també ho estem vivint, no?, en els plens municipals, doncs espero que això, que tot i que hi hagi un clima més electoral, que toca i pertoca, com només podria ser, no podria ser d'una altra manera, doncs el respecte institucional i el respecte als partits sempre continuï sent, no?, igual que doncs han estat aquests 3 anys.
1: I ara canviem totalment de tema, però vàrem veure que la setmana passada doncs us vareu reunir doncs amb treballadors i treballadores d'Alstom, en aquest comitè d'empresa que estan lluitant pel seu conveni col·lectiu, i que en aquest cas doncs us volíem parlar amb vosaltres per ser en aquest cas molts treballadors també d'aquí de Mollet, aquí a Santa Perpètua, està a tocar, i que demanava una miqueta aquesta ajuda de les administracions. No sé què els vareu poder dir i amb què va quedar doncs aquesta reunió.
0: Bé, ells van venir primer per situar el tema. Alstom ja sabem que és una empresa que està al municipi veí, no?, de Santa Perpètua, i ells estan ara mateix negociant el conveni col·lectiu amb la nova direcció de l'empresa. És un conveni doncs que tenen caducat i que han de renovar, i ells estan en plena negociació. Ells tenen unes demandes que sembla ser doncs que l'empresa no ha escoltat, i per tant ells el que estan fent és una roda de contacte amb les diferents administracions doncs al voltant, no?, i per tant de l'àmbit territorial, i també amb administracions que són clients d'Alstom, com podria ser per exemple l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Per tant, més que demanar ajuda, ells el que volien era que com a administracions properes, i evidentment per el fet també que hi ha molts treballadors i treballadores d'Alstom que són de Mollet, doncs tinguéssim coneixement de primera mà doncs que doncs la seva reclamació, que no era una altra que recuperar doncs drets que havien perdut amb convenis anteriors, perquè la situació econòmica i de crisi era diferent, i evidentment doncs anar millorant mica en mica en aquests drets laborals, econòmics i d'horaris que ells reclamaven. Per tant, era més una reunió informativa que no pas una altra cosa, i evidentment doncs els hi vàrem dir que els hi vàrem donar les gràcies per voler venir a l'Ajuntament de Mollet, perquè això demostra doncs la confiança que tenen amb la nostra institució, que nosaltres sempre estarem al costat dels drets laborals dels treballadors i treballadores, que així ho hem estat, no?, també amb altres conflictes laborals que hi han hagut a Mollet i al voltant de Mollet, i per tant que estàvem a la seva disposició perquè ells consideressin en aquest cas. Tot i així, doncs esperem, no?, que en aquest mes de juliol doncs poguessin trobar una solució que no era una altra, doncs que l'empresa també doncs es volgués seure a negociar i que hi hagués una negociació doncs sincera i que trobessin el millor camí per ells i per continuïtat de l'empresa, que no podia ser d'una altra manera.
1: Uh-huh. I el darrer cop que varen fer a fila directa se'ns comentava doncs que s'estava a punt d'obrir el que era la nova zona d'aigües de la plaça Anna Bosch, i va ser al cap de, crec que una setmana i menys, perquè crec que un dilluns es va obrir dissabte, doncs que ja s'obria. No sé, doncs, amb aquest temps que portem, amb aquestes poques setmanes d'obertura, quin és el feedback que heu anat rebent d'un espai que, pel que hem vist almenys nosaltres, doncs està sent molt transitat.
0: Sí, la veritat és que el feedback que tenim és molt positiu. Jo crec que només fa falta, no, caminar una miqueta per allà pel matí i per la tarda per veure la quantitat de nens i nenes que hi ha de la ciutat i segurament també de fora en aquest nou espai d'aigua a la nostra ciutat, i per tant contents en aquest sentit. És evident, i també ho vam explicar, que l'obra de la plaça sencera encara no està recepcionada perquè s'han de fer encara actuacions per part de l'empresa constructora de la plaça, però en tot cas creiem que com que la zona de jocs sí que estava finalitzada i estava degudament acreditada i podia entrar en funcionament, doncs vàrem considerar que era necessari obrir aquests jocs als nens i nenes de la nostra ciutat, i sobretot, no, pel que fa als jocs d'aigua, que eren uns jocs molt diferents als que ja teníem a la nostra ciutat. Creiem que era una demanda molt important que hi havia, i jo crec que els nens i nenes l'estan fent seu i l'estan gaudint moltíssim, i sobretot amb aquests dies, no, de tantíssima calor que està fent.
1: I d'altra banda, també, no sé si pots fer aquesta valoració del Mollet Music Week, que finalitzava aquest passat divendres, aquesta ja cinquena edició, i que això, que el divendres es va tancar doncs per la porta més gran, podríem dir, amb moltíssima gent, amb ginestar, però també ho hem vist al llarg dels altres dies.
0: Bé, molt contenta de com ha anat aquesta cinquena edició del Mollet Music Week, i contenta en diferents sentits, no? Com deia, és la cinquena edició d'aquest festival, i jo crec que hem aconseguit entre tots i totes que aquesta programació de cultura vinculada a gaudir, no?, d'un concert en directe, doncs està molt consolidada a la nostra ciutat, i jo crec que ningú ja s'imagina un estiu, un juliol a Mollet sense el Mollet Music Week. Pel que fa al volum de les persones, molt contenta també que segons ens han comunicat, no, tots els serveis municipals, calculem que aproximadament doncs van passar pel Mollet Music Week unes 8.000 persones, i posar en valor doncs que va ser una edició molt tranquil·la, amb un públic doncs molt col·laboratiu, sense cap tipus de problema, sense cap tipus d'incident, i això jo crec que també ens ha d'honorar, no?, i ens ha de posar, ens ha de donar orgull d'aconseguir aquesta fita, que a vegades no és fàcil quan hi ha l'acumulació de tantíssimes persones, i per suposat, i agrair un cop més doncs aquesta barra que han portat tan excel·lent bé als membres de la cultural, que com sabeu és aquesta coordinadora d'entitats de cultura popular, que van dir que sí des de la primera edició del Mollet Music Week, i jo crec que s'ha consolidat encara més com uns concerts doncs populars i de cultura popular, que és com ens agrada a nosaltres a Mollet del Vallès.
1: I tot just ahir, omplint també en aquest cas unes 5.000 persones, va haver-hi en aquesta pantalla gegant que es va posar al Parc de Camulà per veure la final del Mundial entre Espanya i Argentina, i que també, no sé si ens pots confirmar que al final, crec que també ho deies, no?, amb el teu missatge de que tothom es comportés bé, i si així va ser.
0: Sí, la veritat és que es van reunir moltíssimes persones, més o menys estem calculant que al Parc de Camulà doncs van entrar unes 5.000 persones, I després el post, no? Postpartit i la celebració, un cop que Espanya doncs, ja es va proclamar doncs, campiona del Mundial, aproximadament hi havia unes 8.000 persones concentrades als diferents espais, no? de la nostra ciutat. És evident doncs, que era un moment de risc quan s'acumulen milers de persones i després no? d'una celebració que estava tothom doncs, molt, molt content, és evident doncs, que són situacions de risc. Nosaltres ho vam articular tot a nivell d'Ajuntament dintre del que era possible, per tant teníem a Can Molà, teníem control d'aforament i hi havia guàrdies de seguretat, teníem Mossos d'Esquadra, teníem policia municipal, teníem protecció civil i per tant tot el dispositiu estava organitzat i és evident doncs, que hi han hagut petites coses, però la gran majoria doncs, va celebrar doncs, aquesta victòria de la selecció espanyola amb naturalitat, amb alegria, amb responsabilitat i amb respecte, no? I per tant jo crec que també posar-ho un valor, perquè no era fàcil, no era una situació fàcil amb tantíssimes persones i, per tant, contents en aquest sentit, tot i que és evident que amb moltes persones doncs sempre va haver-hi algun incident o que va haver-hi a controlar la policia municipal. Però va ser, dintre del que cap, una nit molt tranquil·la i agrair, doncs, sobretot a la ciutadania que es va manifestar, que va sortir als carrers a celebrar-ho de manera cívica, pacífica i amb responsabilitat.
1: I després a comentar que crec que tot just fa uns dies l'IDESCAT va presentar dades dels naixements a Catalunya que han pujat un 0,8%, però nosaltres hem buscat una miqueta més, no, i hem volgut també doncs, portar aquesta informació a Mollet, que són 330 naixements, el que són 46 naixements més en aquest passat 2025 respecte a l'any anterior i que, per tant, hem vist aquesta pujada d'aquest 16%, que, de fet, amb el que vàrem comentar també fa un temps amb les escoles Bressol, vosaltres mateix ja ho dèieu perquè teníeu aquestes dades, no, a l'avançada, de que hi havia hagut aquest repunt de naixements a la ciutat després d'una tendència de molts anys ja a la baixa.
0: Sí, contents. Jo crec que hi hagi doncs, més natalitat sempre és una bona notícia per la ciutat i per la societat en general, que com hem vist, no, aquests dies els mitjans de comunicació, la tendència és al revés, no, que hi hagi aquesta tendència de més morts, no, que naixements, més defuncions que naixements, i per tant contenta d'aquestes dades, però en tot cas esperem, no, i l'objectiu és que aquestes dades es puguin consolidar i es pugui revertir aquesta tendència doncs d'un creixement vegetatiu de caràcter negatiu. I en aquest sentit doncs esperarem a veure aquests anys si es pot consolidar aquest increment i també recordar, no, que a Mollet aquest any és el primer any doncs, que hem superat els 53.000 habitants i això sempre és una bona notícia tenint en compte que Mollet, no, sempre serà una ciutat mitjana i per tant doncs estarem sempre a l'entorn d'aquesta població. Però en tot cas jo crec que això, dir, no, i poder comunicar i poder anunciar que en aquest any doncs, hi ha hagut més naixements que l'any anterior i que anem repuntant, doncs sempre és una bona notícia.
1: En aquest sentit, també, pel que fa doncs, a les escoles Bressol, vareu comentar, no, que s'obria, que demanaríeu a la Generalitat obrir una nova estança a la Xarranca. Com ha quedat el tema? Teniu més informació doncs, al respecte?
0: Bé, s'ha obert, la nova estança s'obrirà de cara al setembre, ja s'estan fent tots els tràmits, de fet ja s'han trucat a moltes famílies que s'havien quedat en llistes d'espera. Actualment se'ns obre amb 8 places més, serà una estança d'IU, ara comencem amb 8 places i per això tenim autoritzat i ara estem amb tràmits perquè tot... Doncs, comporta, no, el seu procediment administratiu jurídic, estem en tràmits perquè la Generalitat ens autoritzi 5 places més, que són les que normalment doncs, té la plaça de les estances d'IU. Per tant, l'obrirem al setembre, ja s'estan fent les contractacions de personal docent corresponent, ja s'han avisat a famílies que estaven en la llista d'espera, l'obrim, comencem obrint amb 8 places i a l'espera que la Generalitat de Catalunya ens autoritzi aquestes 5 més per poder completar aquesta estança d'IU.
1: No sé si això de poder tenir aquestes 5 més és un tema de més burocràtic a l'espera de que s'acabin de donar permisos o com funciona?
0: Sí, això és, es tracta que això, que la Generalitat autoritzi, per tant s'han d'enviar molta documentació que s'està preparant i alguna ja s'ha enviat, i la Generalitat doncs ha de venir, ha de comprovar, han de fer les seves autoritzacions i per tant han de fer el que correspon procedimentalment a la Generalitat de Catalunya per autoritzar aquestes 5 places més.
1: Doncs queda dit, i després també volíem comentar, potser avançant-nos una miqueta al que serà doncs demà amb aquesta signatura de col·laboració, conveni amb l'associació Xarxa en Rosa que presentareu demà, però no sé què ens pots dir al respecte.
0: Bé, això és que durant aquests mesos hem estat treballant amb aquesta entitat que és Xarxa en Rosa, que és una xarxa doncs, de persones voluntàries que s'encarreguen d'acompanyar i d'ajudar a la reinserció laboral d'aquelles dones doncs, que malauradament per haver patit un procés oncològic de PIT doncs, han quedat fora no, del mercat laboral, i quan ja han acabat aquest procés o estan en tractament però ja poden començar a treballar, doncs els hi costa, a vegades els hi costa molt, no? Incorporar-se al món laboral. Per tant, des de que vam conèixer aquesta entitat i vam tenir una reunió amb aquesta entitat, doncs els hi vàrem exposar la nostra voluntat d'ajudar en tot allò que poguessin a través de la nostra empresa, no? de formació i d'ocupació de Mollet, com és Enfo. I per tant, el que demà signarem és això, és aquest conveni de col·laboració entre els nostres serveis d'ocupació amb Xarxa en Rosa per ajudar a totes aquestes dones que estan patint o han patit un procés oncològic, però que ara ja poden incorporar-se al món laboral perquè s'incorporin de la manera més senzilla, més fàcil i menys traumàtica possible.
1: Després, també un altre tema, la municipalització de l'aigua, aquest estudi que s'encarrega des de l'Ajuntament de Mollet. Crec que el ple de novembre ja se'n parlava i s'agafava, en aquest cas, aquesta voluntat, o de fet amb la renovació del conveni doncs, amb l'actual companyia, on no es feia també en tants anys, sabent que l'objectiu és intentar arribar que això sigui així. Per tant, imagino que aquest estudi és un primer pas.
0: Exacte, comencem a estudiar, no hi ha quin model de gestió no, de l'aigua seria millor per Mollet, que en aquest cas ja ho vam, no, ja ho vam estudiar en els diferents mandats anteriors, per tant els pros i contres de tots els diferents models, sinó el que anem un pas més. I anem un pas més també recordar i posar en valor que és aquest pas més és un pacte que teníem des del grup municipal socialista amb el grup municipal de Mollet en Comú. No? I per tant, el nostre compromís, un cop que vàrem conformar el govern, era treballar amb aquest segon pas, que és de quina manera, en el cas que Mollet decidís fer aquest servei directe, no? De servei de gestió directa de l'aigua, és com s'hauria d'aterrar, com s'hauria de fer jurídicament, què suposaria a nivell d'inversions, què suposaria a nivell de personal, què suposaria a nivell de tràmits. I, per tant, el que volem amb aquest estudi, i per això s'ha fet aquest encàrrec, és que especialistes en aquest sector ens aterrin com hauria de ser el procediment, ja dic, a nivell d'inversions, a nivell jurídic, a nivell econòmic i a nivell de personal, com hauria de ser aquest servei doncs, de gestió directa de l'aigua pública a la nostra ciutat. Ara hem fet l'encàrrec, ens hem reunit amb ells i esperem això, que ens anem fent reunions perquè ens vagin explicant doncs, a les conclusions que van arribant.
1: I canviem totalment de tema, parlem d'esports. Ara tenim dues preguntetes en tema d'esports, o dos temes a tractar. Un d'ells també doncs és aquesta 16a edició de l'Open de billar americà que es disputarà aquí a la nostra ciutat i que no ha parat de créixer fins ara. Crec que ara ja portem uns anys estabilitzat, perquè crec que el mercat vell doncs ja està molt ple de totes les taules que hi hauran i de tota la quantitat de billaristes que seran aquí a la nostra ciutat, sent un Open que és un dels millors d'Espanya.
0: Doncs sí, molt contenta, i de fet a mi m'agradaria doncs, tenir aquesta oportunitat per felicitar de nou a MOVA, que és aquesta entitat que organitza aquest Open de billar americà a la nostra ciutat des de ja fa 16 edicions i que ha convertit Mollet doncs, en una capital del billar, i això s'ha de dir, i de fet ho deia el seu president, que a l'Estat, no, a Espanya, ja existeix doncs, un Open molt important a Saragossa, i després ja està el de Mollet, que evidentment el posem després perquè és una miqueta més petit, no? Però en tot cas està sense cap mena de dubte situant a MOVA, ha pogut, evidentment amb la col·laboració de l'Ajuntament, però sí que voldria posar tot el pes a MOVA, que és aquesta entitat, ha aconseguit doncs, que Mollet estigui bueno, dintre de les capitals del Villar. I per tant, animar a tothom que es passi aquesta setmana del 24 al 27 de juliol i per tant de dijous a diumenge pel Mercat Vell, perquè veuran doncs, autèntics campions del Villar jugant a la nostra ciutat i per tant, ho va explicar molt bé no? el Gerard Camp, que és el president, hi ha campions de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món que passaran per Mollet i per tant contenta que durant aquest cap de setmana i concretament des de dijous doncs Mollet es converteixi en la capital del Villar americà.
1: I després també doncs, a la nostra ciutat que es va fer la nit dels campions i campiones, quina valoració en feu d'un tema que crec que ja es portava anys pendent de que es fes així? Me'n recordo algunes entrevistes que havien fet amb el regidor d'Esports, el Leo Conde, de les primeres, que quan arribava la nit de l'esport ens deia un objectiu en un futur és, en aquest cas, doncs, fer una festa així només pels que guanyen alguna cosa al llarg de la temporada, perquè hi ha tanta gent que al final no hi cabem i per fi doncs, aquest any, bueno, aquesta darrera setmana, ara fa un parell de setmanes, es va poder fer aquesta festa, que imagino que és perquè quedi sempre que es faci així la nit de l'esport també tenir doncs, els altres protagonistes.
0: Exacte, era un compromís que teníem de donar un dia únic, no? I on tots els campions i campiones, els que han pujat de categoria, els que han guanyat un torneig, tots els campions, els que han pujat de categoria, tot, no? Tinguessin un dia, no? Més enllà de la nit de l'esport, que és evident que reconeixem doncs, els millors esportistes de la ciutat. I per tant, era el compromís que teníem, ho vàrem treballar també les entitats i els clubs. Jo crec que només calia veure, no? El pavelló darrere, sé que per veure la gran quantitat de persones, i nois, i anava a dir nois, nens, de totes les edats, no? Que són doncs, referents en el seu esport i continuarem treballant perquè, evidentment, doncs, hi hagi, es consolidi, no? Hagi i es consolidi aquesta festa dels campions i campiones de la nostra ciutat cada any, un cop doncs, que finalitzen les temporades.
1: I després també en aquest cas volem comentar i també fer una miqueta de repàs entre un programa i l'altre, o sigui el d'avui, és que en aquest temps ha tingut lloc també la festa de l'orgull a la nostra ciutat, que també al final és una festa aquí a Mollet que fa poc que es fa, però ja es comença doncs, a consolidar amb un referent aquí a la comarca.
0: Sí, la veritat és que també va ser un repte que ens vam plantejar en aquest mandat i vàrem dir que això que havíem, no?, de celebrar la festa de l'orgull per demostrar això, que la nostra ciutat sempre ha sigut una ciutat que ha defensat els drets de tothom i també del col·lectiu LGTBI. Vàrem començar fa 3 anys celebrant aquest primer Pride de la nostra ciutat i jo crec que això, que l'entorn sempre de finals de juny o principis del mes de juliol celebrarem el Pride a la nostra ciutat i contenta d'això, no? De final la riquesa de la política municipal és aquesta, no? De tenir un somni d'alguna cosa que tu consideres que fa millor la teva ciutat, en aquest cas de valors, que jo crec que és molt important, sempre és important parlar de valors i més en la societat actualment que estem vivint i veure com aquest somni, aquesta idea doncs s'ha convertit en una realitat i jo crec que el passat cap de setmana de juliol, no me'n recordo si era el 3 o 4, crec que era el 4 de juliol, doncs Can Molà doncs, va vibrar, va gaudir i va reivindicar amb orgull doncs, que de Mollet sempre defensarà els drets de tothom i evidentment dels col·lectius que malauradament encara es consideren vulnerables com el col·lectiu LGTBI.
1: I ja per anar finalitzant, tenim a tocar ja una nova edició de la Festa Major de Gallecs a la nostra ciutat, on hem vist doncs, això, que tenen molts actes, fins i tot una nit de DJs el divendres, i que ens comentaven això, que estaven contents, no?, des de l'associació de veïns pel fet de tenir, que ja és habitual, doncs, aquest servei de bus que surt des de Can Borrell, que per exemple crec que és això, el mateix divendres que la festa acaba cap a les 5 del matí, doncs que fins a aquella hora hi hagi aquest servei de bus, sobretot adreçat als i les més joves per no haver d'agafar el cotxe.
0: Sí, de fet, ja durant aquest mandat també, no, en parlant amb l'associació de veïns, vàrem veure que aquest servei doncs, era un servei que possiblement utilitzaria molta gent. Ja vàrem tenir el compromís amb ells de fer-ho des del primer any, no, d'aquest mandat, i ho continuarem mantenint. I, per tant, contenta d'això. Hi ha molta gent, és veritat que vol anar caminant, no, a Gallecs, però molta gent però segurament agafarà l'autobús, i nosaltres tot allò que sigui intentar ajudar perquè si hi hagi una mobilitat segura, doncs molt millor, i per tant aquest bus doncs també funcionarà en aquesta festa major de Gallecs, que convidar a tothom que gaudeixi dels actes, que han muntat una programació molt xula i bueno, que espero que també sigui molt participada, i això, convidar a tothom que aquest cap de setmana doncs gaudeixi d'aquest espai únic que tenim a la nostra ciutat com és Gallecs.
1: I demà que coneixerem també doncs aquest cartell i programació de la festa major d'estiu de la nostra ciutat, però de moment no desvetllarem res, estarem a l'espera i ho parlarem això doncs en poc més de 24 hores. Així que Mireia, fins aquí l'espai del fil directe. Nosaltres ens acomiadem, ja hi tornem doncs a finals de setembre, quan hi hagi el següent ple municipal, però segur que, i de ben segur que ens veurem abans pels carrers de Mollet, i si més no a la festa major de ben segur.
0: Segur que sí, que ens veurem per Mollet i per la festa major.
1: Que vagi,
0: bon estiu a tothom.
1: Que vagi molt bé, igualment.
0: Igualment, adeu.
2: Fil directe amb l'alcaldessa.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ya que España ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
0: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
5: Sí, 16 anys després del combinat espanyol, torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
0: És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
6: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
6: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
0: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
6: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
0: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
6: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
0: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobre tot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Càvila, la redacció i coordinació Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units. Ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Vela, al Parc de Vallparadís, s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Ciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
9: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. és més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
3: No, aún no, no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
9: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
0: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
11: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
10: Per a Martorell tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
12: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és un orgull enorme.
10: Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
0: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
13: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
14: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
13: Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
0: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de Futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la setmana. Reixa, bon dia.
5: Bon dia, Marta, sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats. I en Pau Cubarsí, excelsior des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català, Marc Cucurella, valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
15: Similar, no encara. Jo crec que no ens ha donat molt de temps. Hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari. Ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
5: I això deia Dani Olmo.
16: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
5: amb Cucurella i Dani Olmo, són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst, doncs, que surtin ja de l'avió i la copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa és on començarà la rua dels campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà els carrers de Madrid i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
0: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions a Barcelona. Prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
6: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler ho han celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
17: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica. Va ser amb una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria i que s'ha saldat sense cap incident greu i, per tant, la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
0: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
6: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
0: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
6: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
0: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia, per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 de la tarda.
6: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
7: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
6: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
7: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
6: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
0: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
18: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
6: Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
19: tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, a cop de la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
6: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
17: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
20: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
21: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
20: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
0: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
6: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
22: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
6: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
23: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
6: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
0: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
24: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
25: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
24: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
0: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
2: La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional, una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
3: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
2: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de festa tradicional d'interès nacional.
0: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
8: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
4: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
0: Passem per Tarragona perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
9: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
11: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
9: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
0: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
26: L'alcaldessa de Tortosa, Mari Eixà, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixà també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
27: És un senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim
5: molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
26: Vèrtebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
0: I seguim amb esports perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Ana Freixa, bon dia de nou.
10: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat del seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molts entrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb Deportivo, Granada i Alhama.
12: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
10: Doncs això és tot pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3, per tant ho deixem aquí i ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
5: Desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
6: President, president, sisplau, president, una pregunta. Què dirà? Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta. Sisplau,
7: president, què vols dir a la seva? Es presentarà les pròximes eleccions?
8: Doncs ja ho han sentit, el president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
9: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un menú.

0: manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós? Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
1: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
0: Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia. Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar, i que per davant de tot no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà. L'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
2: El president dimiteix acusat de corrupció.
3: Grans manifestacions arreu del país.
2: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
0: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats? Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció i l'oposició, l'altre partit de sempre. No serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
4: Bon dia, truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de política. Bon dia, us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial. Indiqui'm les seves dades.
0: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda.
4: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
5: Un desastre.
0: Deixen de creure en el sistema.
6: Els polítics, mira, n'estic ben farta dels polítics. Es creuen Déu, no volen deixar de mamar del poder i jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
0: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
7: Puc no valorar-los? La veritat que últimament estic superdesencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
0: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció. Que tothom reconegui el teu nom.
8: Ah, doncs sí, jo i així, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest els votaria, sí.
9: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels encastats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
0: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat. La campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí, però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure, o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic, hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera, que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir, doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida sigui, doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chevorsky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició al govern ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
4: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
0: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
5: Les autocràcies es defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
5: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
0: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia. De la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
5: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que quan governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit on el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
4: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les democràcies, les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
0: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènue i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bo com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un grup partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que, cada vegada més, l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, has de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant, has de reprimir, i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental, la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent fins i tot potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
2: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals, si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari prou ampli com per endegar reformes constitucionals que ens permeten, fins i tot, trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van a poc controlant. El tema és anar controlant institucions a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. I no és només directament que el govern els controli directament o els veti, en mans de qui els està posant, qui pot accedir, quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generant influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clar. Petites restriccions en els drets polítics, de petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, o sigui, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic. Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Però a canvi els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no?, de que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no?, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços d'anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva en el futur de poder fer que el govern reti comptes davant meu i, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació. D'acord? Té una informació simètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació, que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altra, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: La democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
6: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
7: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
6: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
3: Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa, i contrastar públicament, davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública, amb aquests partits més populistes, constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. I algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
5: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
6: Cal anar en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
8: Sí, aquí és l'organisme que diu a partir d'aquesta ratlla això és un pensament massa reaccionari. A partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa progressista.
4: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
8: Si moltes vegades, en nom de la democràcia, ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
6: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si com la democràcia, aquesta màquina de comunicació formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
9: És que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
9: Llavors, els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I, per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
7: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
6: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
10: Jo crec que pensen que són una agenda de la corrupció i de contra la democràcia.
4: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda de l'Església, no sé, penso així, de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? doncs crec que al periodisme li passa una mica el mateix. És a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra de la majoria. Jo crec que s'ha fet molt, des dels mitjans de comunicació, contra l'interès general de les persones. O de la població, o de la ciutadania.
7: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
6: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
11: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
12: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el mèdic, doncs se la jugaran una mica. Se la jugaran a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
6: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre. Però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
13: La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
14: Alba Tubella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
13: Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? Jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa que després serà viral, no? Llavors aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això és polaritzada, per tant, busca confirmar biaixos, i això també fa que compartim més ràpid i que és fàcil. O sigui, tampoc és que sigui... si tu llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet, és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres, i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
6: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou, líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tom al sistema. Ves en compte. Són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruch, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
6: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió diem eixugar la pols un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurir. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units poc abans a les 3 de la tarda, després de la victòria al Mundial. Els jugadors tenen aquesta tarda una agenda farcida d'actes institucionals. A 4:45, els jugadors i el cos tècnic seran rebuts al Palau de la Zarzuela pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia. I a les 6, la selecció es traslladarà al Palau de la Moncloa, serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Precisament fa tot just una estona ha felicitat la selecció campiona del món. Ho ha dit des d'Argèlia, on està la visita oficial i abans d'arribar a Madrid per rebre'ls aquesta tarda. L'escoltem.
2: En un dia com hoy, de mucha alegría y de celebración en España, me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria, lógicamente, de todos los españoles y españolas.
1: Després d'això, l'autobús dels campions sortirà de l'intercanviador de Moncloa entre 8:15 i les 8 per fer una rua per Madrid fins a arribar a la plaça de la Cibeles. Més qüestions. Raül Moreno relleva Mònica Martínez del candidat de Drets Socials. La consellera ha deixat el càrrec avui a petició pròpia per motius personals. Esquerra i els Comuns han parlat d'aquest primer canvi a l'executiu de Salvador Illa. El portavó d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà l'últim i diu que reflecteix la precarietat del govern.
3: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
1: I tanquen una piscina municipal de Lleida per vidres a l'interior. Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir-la demà, alhora que també estan investigant el tema. I 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Illa, al Maresme. Un operatiu conjunt dels Mossos i la policia local ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
4: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:45, reemissió a 9:45 del vespre.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Lola Casadellà Puig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
2: Matrícula.
0: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadella, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà controla diftèria i la trasladen a l'hospital de contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la Festa Nacional Francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però, en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín, cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. uno sangraba. Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los turcos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avantsala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Maumets a Marsella i a la presó de Rennes. I finalment, des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück: un infern a la terra, un món de mort fora del món. Immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, el Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
5: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient «Tu, tu, tu». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
6: Aus Weißrussland, Russland, Ukraine, also aus Osteuropa.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'Infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
4: Després, el tema dels avortaments, pues, sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
2: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descubrís una capo, podría pagar un molt car.
3: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, miré, lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra és una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
4: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible el maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atrevessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinen obliguen les presoneres a formar l'exterior per passar llista, anar a la pel. A pel vol dir literalment passar llista. La Pellplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
7: Elle me racontait qu'un jour elle avait des...
8: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
7: De porter des cartons sur eux.
1: A la pel, cada dia cau gent. Unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola a casa d'ella, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleixen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
9: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida per abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
3: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. Cuatro días después llegamos a Holleixen, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
1: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
3: Un dia no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí. Durante unos días no me perdían la vista. Incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: caput.
1: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes, s'hi juguen la vida.
8: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
2: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
3: En plena setmana de trabajo, cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
2: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
3: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossenburg.
1: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
9: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius... he de seguir, i la vida que tenia ja no existeix.
1: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort, i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

0: Bona tarda. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha encarregat la realització d'un estudi per analitzar la viabilitat d'una futura gestió pública i directa del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. Aquest encàrrec inclou la part jurídica, administrativa i econòmica d'aquest futur model, així com les passes necessàries per fer-la possible. Marina Escribano, regidora del Govern de Mollet en Comú.
1: Doncs hem encarregat un estudi perquè el que ha de fer és dissenyar quin seria el model de gestió pública de l'aigua a la nostra ciutat. I per tant aquest estudi ens ha de donar doncs, tots aquells elements que impliquen donar un bon servei, com és tot el paquet de personal, tot el que té a veure amb les inversions, amb les incidències, amb les tarifes, etc. I per tant, des d'una visió jurídica, tècnica i global, imaginar aquest model de gestió pública.
0: El consistori va aprovar l'octubre de 2025 el nou contracte de gestió integral de l'aigua amb una durada de 4 anys i la possibilitat d'una pròrroga d'un any més i vol aprofitar aquest període per començar a explorar la gestió pública del servei. I també us informem que la natalitat ha experimentat una recuperació a Mollet del Vallès durant el 2025. Segons les dades provisionals de l'IDESCAT, aquest any han nascut 330 infants davant dels 284 registrats al 2024, ha fet que representa 46 naixements més i un increment del 16,2% respecte a l'any anterior. Del total dels naixements d'enguany, 167 han estat nens i 163 han estat nenes, una distribució molt equilibrada entre ambdós sexes. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
1: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Raül Moreno és el nou conseller de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo ha deixat el càrrec a petició pròpia per motius personals. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i ha pres possessió del càrrec fa tot just una estona. Escoltem el moment concret en què ha promès el càrrec.
3: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometeu.
2: Es tracta del primer canvi en l'executiu de la investidura ara fa 2 anys. En l'acte de presa de possessió, Salvador Illa ha volgut destacar que es tracta d'un canvi de conseller, però no un canvi de polítiques. Illa ha volgut defensar també la política entesa com a servei públic.
3: També us un missatge de reivindicació de la política entesa com a servei públic. No és senzill, ni és... hauria de ser, o m'agradaria que fos més comú, que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en els àmbits acadèmics, com el que ens ocupa de la senyora Martínez Bravo, amb una trajectòria professional consolidada, diguin, un moment, jo paro i em dedico un temps al servei públic, però des de la política.
2: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha estat 12 anys i també exercit de diputat al Parlament els darrers 9 anys. Més temes. El Tribunal de Comptes dona 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exaltcàrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés, recordem-ho, la seva legalitat i digués que els diners gastats en el procés no afectaven els interessos financers de la Unió. D'aquesta manera, tot i la resposta a les seves qüestions prejudicials que donaven la raó als demandants, el Tribunal de Comptes no aplicarà de moment l'amnistia. També diu a les parts que aportin documentació que considerin pertinent en relació a l'origen dels fons utilitzats per realitzar les despeses de l'1 d'octubre. I una dona de 78 anys va morir ofegada ahir a la tarda en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montal, al Maresme. Es tracta de la 8a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya el dia 15 de juny. A banda, una 20ena de persones, recordem, han resultat ferides en ofegaments a les piscines des d'aquesta mateixa data. La majoria infants. Pel que fa en balanç de platges, fins ara hi ha hagut 12 ofegaments mortals, mentre que 3 persones han perdut la vida en el bany d'aigües interiors.
1: Notícies en xarxa.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
6: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
7: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 3:15, reemissió a 9:15 del vespre.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
6: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Bona tarda, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Comprar el comerç local té premi. Aquest divendres l'Ajuntament de Mollet ha repartit una trentena de premis a les persones que han participat en el concurs entre vals de compra, targetes regal i productes als establiments participants. La Cadija ha estat una de les premiades amb un tiquet de 1.000 euros i ha explicat als mitjans locals que té intenció de gastar-se el premi en objectes per la seva gata, manicures i regals per les amigues.
1: Bueno, el dinero ahí. Muchas, bueno. Y voy a comprar algo con mi gatita porque una tienda tiene esta ficha. Voy a hacer las uñas, filo también. Y voy a comprar los regalos para mis amigas y ya está.
0: En total s'han repartit dos tiquets de 1.000 euros per gastar en comerç local, 10 de 300 euros i 5 tiquets de 50. També s'ha fet entrega de 5 pernils de Bonària, 3 tiquets de Bacus i 2 premis valorats en 260 euros pel concurs de dibuixos. I en mobilitat us informem que la Generalitat de Catalunya ha fet un nou pas en el procés per assumir la titularitat de la línia ferroviària R3, que actualment forma part de la xarxa gestionada per l'Estat. L'anunci el va fer la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant la jornada sobre política ferroviària organitzada pel Departament. Aquesta trobada ha servit per debatre els principals reptes del transport ferroviari català i establir les línies estratègiques que han de marcar el seu desenvolupament en els pròxims anys. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 5:45 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Dicen que se llama Lola, dicen que sueña un querer.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: de la tarda donarem inici a aquest ple ordinari que celebrem una miqueta avançat, el mes de juliol, avui dia 20 de juliol. Sí,
1: volia disculpar la presència de la companya perquè està malalta.
0: Perfecte, doncs excusem, tenim excusada la presència de la regidora Oliva, de la regidora Mas i de la regidora Arrèbola. La regidora Planella s'incorporarà més tard i el senyor Soto, que no tenim excusa, si en cas entra ja l'avisaríem. Per tant, queda tothom excusat. I ara sí, comencem el ple ordinari, comencem pel primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària del dia 29 de juny, que no sé si hi ha algun tema a comentar, la podem donar per aprovada per part de tothom, dels presents. Sí. Doncs donem l'acte per aprovada. I passem al punt 2 de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre l'aprovació de la modificació de la relació dels llocs de treball del personal directiu.

0: professional. Senyora secretària.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a lectura dels acords. Primer, aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal directiu professional en els següents termes. Lloc que es dona de baixa, Codi 9 DP, denominació coordinador d'àmbit modernització i qualitat de serveis, classe personal directiu, tipologia comandament, grup classificació A1, complement de destinació 30, complement coordinació DP1, tipologia jornada J15, sistema provisió designació i titulació A1000, nivell català C1 i règim d'incompatibilitats al previst pel personal directiu professional. I lloc que es dona d'alta, Codi 10 DP, denominació coordinador coordinadora d'àmbit de contractació, classe de personal directiu, tipologia comandament, grup de classificació A1, complement de destinació nivell 30, DP1, tipologia de jornada J15, sistema de provisió de designació i titulacions A1001, A1003, A1017, A1018 i A1058, nivell català C1, règim d'incompatibilitat al previst per al personal directiu professional. Segon, aprovar la fitxa descriptiva del lloc de coordinadora de l'àmbit de contractació pública que consta com a annex a l'expedient i que determina la missió, les funcions, els requisits, el coneixement, la formació i les competències del lloc. Tercer, publicar a l'acord d'aprovació de la modificació en la relació de llocs de treball del personal directiu professional al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quart, trametre còpia de la relació de llocs de treball modificada a l'Administració General de l'Estat i el Departament competent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya dins del termini legalment establert.
0: Moltes gràcies, senyora secretària. Li passo la paraula al regidor de Recursos Humans, el senyor Broto, que donarà explicació del punt. Endavant.
2: Molt bona tarda a tothom. Bé, resumidament el que explicava la secretària, doncs es tracta de la creació del lloc de treball coordinador o coordinadora de l'àmbit de contractació pública per a poder fer el relleu amb l'actual cap de servei de contractació que molt probablement es jubili a la tardor i aprofitar precisament per fer un reconeixement públic en Josep Pérez, perquè penso que és un exemple de professionalitat, és un exemple de vocació de servei públic i també un tema que és molt rellevant, que és que sempre ho fa amb bon tracte i companyerisme. Així que en nom meu com a regidor i penso que també del govern, doncs gràcies per tota la tasca desenvolupada en tants anys en aquest Ajuntament.
0: Gràcies, senyor Broto. Es demana intervenir en aquest punt. Senyora Villaret, endavant.
3: Gràcies. Bon vespre o bona tarda. Només per dir que ens abstindrem aquest punt, entenem que respon a criteris d'organització interna, decisió del govern i, per tant, ens afegim a l'agraïment al senyor Pérez, però ens abstindrem a l'aprovació del punt. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Villaret. Doncs passem al punt a votació, si us sembla bé. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? Ara Mollet Esquerra avui ja s'absté, Junts per Catalunya s'absté, Vox també i el Partit Popular també. La resta són vots favorables. I passem al punt tercer de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre l'aprovació del conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Mollet i l'empresa Segalers per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera de Mollet del Vallès. Senyora secretària.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Acords, passem a la lectura d'acords. Primer, aprovar el conveni de l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, l'Autoritat de Transport Metropolità, l'Ajuntament de Mollet del Vallès i l'empresa Segalers S.A. per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Mollet del Vallès amb vigència retroactiva dels seus efectes econòmics des de l'1 de gener de 2026. Segon, aprovar el pressupost de servei de transport públic urbà de Mollet per a l'exercici 2025 d'1.078.828,89 euros de despesa i 454.551,64 euros d'ingressos. Tercer, autoritzar i disposar la següent despesa màxima a càrrec del vigent pressupost de 623.877,25 euros per l'any 2026 a favor de l'empresa Segalers S.A. amb NIF A856.96 a càrrec, aquí falta ja indicar la partida, l'aplicació pressupostària que s'indicarà, Quart, aprovar el pressupost del Servei de Transport Urbà de Mollet de Vallès per a l'exercici 2027 de 1.132.350,33 euros de despesa i 477.279,22 euros d'ingressos. Cinquè, autoritzar i disposar de la despesa màxima de 655.071,11 euros per l'any 2027 a favor de l'empresa Sagales S.A., aval de referència, a càrrec de l'aplicació número 17.44.10.22.797. Sisè, aprovar el pressupost de Servei de Transport Urbà de Mollet del Vallès per a l'exercici 2028 1.188.967,85 euros de despesa i 501.143,18 euros d'ingressos. Setè, autoritzar i disposar la despesa màxima de 567.549,32 euros per l'any 2028 a favor de l'empresa Sagales S.A. amb NIF d'anterior referència a càrrec de l'aplicació també indicada anteriorment. Vuitè, habilitar a l'alcaldia per subscriure el conveni i aprovar actes d'execució i gestió del present conveni. Novè, notificar l'acord a la Direcció General de Transport i Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, a l'Autoritat de Transport Metropolità i a l'empresa Sagales S.A. Desè, remetre el conveni a la Sindicatura de Comptes dins del termini de 3 mesos següents a la seva subscripció.
0: Gràcies, senyora secretària. Li passo la paraula al regidor de Mobilitat, el senyor Baños.
4: Sí. Bona tarda, gràcies, alcaldessa. Com tots vosaltres sabeu, el transport públic urbà de la ciutat és un conveni signat a quatre bandes entre l'Ajuntament de Mollet, el Departament de Territori, l'ATM i l'empresa Avanç Hispània, ara Sagales, que va començar, aquest conveni es va signar al 2015. Com sabeu, cada any el que feien era aprovar una venda amb els nous preus i amb la quantitat que la secretària ha llegit, que s'havia de pagar aquesta empresa durant l'any en curs. Se'ns ve dient que és preferible fer un conveni nou, en comptes que sigui anual, que sigui per la quantitat de temps que manca per arribar al 28 d'octubre del 28, que és quan teòricament s'acaben les concessions del transport públic de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres, com que tenim dues filloles de les línies Barcelona-Mollet i Martorelles-Mollet, doncs el que farem serà presentar per aprovació aquest nou conveni, que en realitat és mantet exactament igual que es mantenia fins ara, introduint les noves quantitats. També un tema important, que és qui és el propietari dels vehicles que tenim, i que acabaran, aquest conveni acabarà a l'octubre del 28, o si en algun moment, per qualsevol motiu, cessa l'activitat de l'empresa Sagales. Sabeu que a l'expedient consten totes les dades, tant del servei com les dades econòmiques, i és el que demanem la seva aprovació. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Baños. Es demana intervenir en aquest punt. Doncs comencem per vostè, senyora Olària.
5: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda, regidors, regidores, públic assistent. Bé, tant que entenem que aquest conveni és un eix principal no només de l'Ajuntament, sinó del servei als molletans i molletanes amb la mobilitat a la nostra ciutat, i que és una prestació obligatòria que evidentment, però quan parlem d'aquestes quantitats, que de vegades les podem referir com una mica des de l'oposició, que no les podrem gestionar ni les podrem saber del cert, perquè si hi ha més o menys usuaris dels autobusos i les despeses són 400 o són 300 o són 500, també són coses que haurem d'anar valorant a mesura que vagi passant el temps, i evidentment amb la importància que el regidor ens faci arribar tota la informació. És per això que nosaltres en aquest cas doncs farem abstenció. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Olària. Ara és el torn de la senyora Calvo.
6: Bon vespre a tothom. Des del Partit Popular compartim la necessitat que Mollet disposi d'un servei de transport públic eficient i de qualitat, i entenem també que aquest conveni és necessari per actualitzar el marc jurídic del conveni 2015 i donar continuïtat a un servei que és essencial per molts dels veïns i que, a més, hem pogut veure el que hem pogut veure és que és un conveni bastant continuista. Ara bé, sí que haig de dir doncs, que he intentat buscar per tot arreu el conveni del 2015 per intentar veure una mica per on anava. No l'he pogut trobar enlloc, en l'expedient no hi és. I, clar, això m'ha fet doncs, intentar fer números a la meva manera sense, amb una gran, vull dir, sense certesa. Tinc un dubte que a millor sí que tenia que haver dirigit al regidor abans, però sincerament m'ho he mirat aquest cap de setmana i no m'ha donat temps parlar amb el regidor. Però una de les dubtes que tinc és que, clar, quan veus els números, a millor em dieu que és normal, jo, de veritat que no, és per desconeixença totalment, però clar, quan veiem que l'aportació de l'Ajuntament ara, en el 2026, seran 623.000 i així successivament amb els imports que consten, jo entenc que clar, aquesta és l'aportació que fa l'Ajuntament perquè cobreix el dèficit, però el que no acabo d'entendre és que si aquest conveni hi ha quatre parts, per què el risc residual que queda no es reparteix entre les altres administracions que també figuren en el conveni? Ho dic, potser és una cosa que està molt clara amb alguna llei, jo no l'he sapigut veure, i m'agradaria si el regidor m'ho pogués explicar, perquè jo entenc perfectament que un servei del transport tingui dèficit completament. El que no entenc és que aquest dèficit doncs, no es pugui repartir, encara que no sigui a parts iguales, amb les altres administracions. És aquesta la dubte que tinc. També recalcar que entenc perfectament que la consolidació de la L2 i també la millora del servei doncs, també puguin incrementar. I també aprofito el punt per demanar que sí, és veritat que és molt important la L2 i que m'agradaria que es fes un seguiment constant de l'ús de les línies, especialment aquesta de la L2, per assegurar que aquesta inversió pública que es fa es tradueix en un servei útil, eficient i amb una demanda que justifiqui l'esforç econòmic que comporta per l'Ajuntament. Nosaltres, per la nostra part, continuarem donant suport a totes aquelles mesures que serveixin per millorar la mobilitat, però també exigirem una gestió rigorosa dels recursos públics i la transparència màxima. Tot i així, nosaltres en aquest punt ens abstindrem, però més que res per desconeixença del que li he comentat abans. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Calvo. I ara és el torn de la senyora Vilaret. Endavant.
3: Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre de nou. Nosaltres en aquest punt ens abstindrem per diferents motius que passo a detallar. Primer, també em sumo, crec que la informació podia haver estat més fluida, diguéssim. Em consta que la comissió informativa tampoc es va donar massa resposta a les preguntes que es van donar. Jo aquí tornarem a demanar al regidor, com jo crec que ja hem fet diverses vegades, normalment ho fa el meu company Sergi Suárez, que hem parlat del bus molt sovint, però sí que la taula de mobilitat era un instrument que en el seu moment derivat del pla de mobilitat, que en el seu moment es va convocar i ara fa anys que no es convoca. Jo crec que si aquests temes, cert que ens vam fer unes reunions per parlar de la L2, no? Ho ens van explicar des de, en el seu moment, la PTP, doncs, la proposta per la L2, però a nivell global del servei o com a taula de mobilitat, a nivell del transport públic de la ciutat, fa molt temps que no en parlem i sempre és positiu que ho fem i segur que llavors les preguntes o les discrepàncies que portem al ple serien menors si les coses les haguéssim parlat abans. Hi ha una cosa que no entenem, per això deia la manca d'informació, que és la motivació que fa el senyor regidor, el senyor Baños ha explicat, queda tot igual. Al final aquest nou conveni plasma el que ja hi havia a les addendes que hem anat passant pel ple any rere any des de, ja no recordo quin any, perquè el conveni és del 2015, no sé si tenia vigència anual i portem 10 anys prorrogant-lo o tenia una vigència de doncs, quants anys. Això ara mateix és una informació que no tinc, però sigui com sigui, no estem incorporant res nou que no estigués ja previst i tots els serveis que es detallen, els horaris dels annexes és l'horari que ja existeix del bus, els serveis extraordinaris del Mollet Music Week i també els de Festa Major ja hi eren, per tant entenem que a nivell de servei és el mateix que hi havia. Si fins ara valia una pròrroga, perquè ara s'entén que cal un nou conveni, sobretot amb aquesta vigència tan curta, perquè l'estem fent el juliol amb efectes retroactius de l'1 de gener i fins al 28 d'octubre, per tant són 2 anys i escaig de vigència. Llavors, és cert, aquí explica en algun moment que entremig Segalers ha canviat de nom de nom empresarial. Abans es deia Hispània en Reusense o alguna cosa així, ara es diu Segalers, però vaja, això fa un any i mig i no havia suposat fer cap nou conveni. Per tant, hi ha un altre aspecte que sí que ha explicat el regidor, que és que es fa fins al 28 d'octubre del 2028, que és una data que aquí no està justificat perquè ell ja ho ha explicat, que és quan acaben les concessions de la Generalitat. I aquí em vull aturar un moment, perquè ho ha explicat una mica el regidor, però potser la gent no ho sap. Si nosaltres tenim un conveni amb Segalers, és perquè l'hem de tenir amb Segalers, perquè és la concessionària de la Generalitat de la nostra àrea, diguéssim. I com s'explica en l'informe, doncs és qui fa el servei Mollet-Barcelona i Mollet-Martorelles, etc. Aquestes concessions de la Generalitat que el govern de Convergència i Unió va prorrogar l'any 2003 per 25 anys, i és una mesura que es va criticar molt en el seu moment, perquè doncs, portem 25 anys amb uns serveis o amb unes concessions d'autobusos que realment doncs, són francament millorables. S'havia parlat molt els darrers anys d'aquesta nova licitació que es faria de la xarxa de transport interurbà per carretera a Catalunya, que havia de millorar doncs, la xarxa que tenim actualment. Ara mateix el servei de bus interurbà a Catalunya és francament deficient per anar de Mollet a Sabadell, de Mollet a Granollers, de Mollet a Mataró amb autobús. És una odissea que bueno, només ho fas si no tens realment cap altre remei, perquè és molt poc eficient. I per tant creiem que el 2028 era una oportunitat per renovar totes aquestes concessions. Ho dic ara tot això perquè fa uns mesos el govern de la Generalitat, que em menjo lletres, va anunciar que es prorrogava aquestes concessions d'autobús 6 anys més. Per això em sobta també que vostè digui que acaben el 28 d'octubre del 2028, perquè ens consta que doncs, per decret s'ha aprovat una pròrroga d'aquestes concessions i per tant és la primera pregunta que li volia formular. Per què fem fins al 2028 si s'ha prorrogat supeditat a una renovació, em sembla, de la flota, però que això jo sàpiga o que nosaltres sapiguem aquestes concessions estan prorrogades. Per tant, primera aquesta pregunta. Segon, ja que suposo que jurídicament s'ha considerat que és més sòlid o més sedient fer un nou conveni, per nosaltres hagués estat el moment doncs, d'aprofitar per arreglar les coses que venim denunciant fa molt de temps, i el regidor segur que no serà de nou que li digui, perquè com deia el company Suárez ha explicat moltes vegades doncs, per què no creiem que, tal i com diuen els informes, el servei de bus sigui bon i eficient. Hi ha retards, aparellaments constants. Una de les coses, per exemple, que plasma el conveni és com es definirà aniran els retards, i tot i que diu que l'aspiració és que els retards siguin a partir de 5 minuts doncs, moderats i greus a partir dels 10, també ens explica que fins ara l'operador el que farà és que els busos són puntuals fins a 7 minuts i que un retard moderat és entre 7 i 15 i un retard greu superior a 15. Això en un servei d'una freqüència entre 10 i 15 minuts, un retard de 10 minuts o de 7 és bueno, gairebé ja és l'aparellament. Llavors, no creiem que això, aquest conveni, bueno, ja ho ha dit ell, ja ho ha dit vostè, que es quedarà igual al servei, però realment creiem que ens caldrien, ho ha dit alguna companya abans, no tenim mecanismes efectius de control sobre el que fa Segalers. Segur que és normal perquè és molt car, o no sé la manera que hi hauria, però al final és Segalers qui ens diu el nombre de validacions, és Segalers qui ens diu els horaris del bus, i per tant faltarien de poder-los tenir, perquè creiem doncs, que hi ha molt marge de millora en el servei i que realment s'ha perdut l'oportunitat de, en aquest cas no només l'Ajuntament de Mollet, sinó jo ara parlo del Govern de la Generalitat, de planificar una xarxa de transport interurbana eficient, que mentre el tren no s'acaba d'arreglar, per dir-ho finament, doncs seria molt útil per donar un molt millor servei a la ciutadania. Per tant, mantinc aquesta pregunta de les concessions, i per si diem alguna cosa més, però en tot cas no votarem en contra, perquè cal un conveni per regular la nostra relació i el nostre servei de transport urbà, i estem molt d'acord que és necessari un servei de transport urbà, però ens abstindrem perquè creiem doncs, que no és el millor conveni possible. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Vilaret. Li passo la paraula al senyor Baños per donar resposta. Endavant.
4: Gràcies. No sé si he apuntat totes les coses que m'estudien, perquè era pam, pam, pam, i bueno, jo ja sabeu que soc una persona gran i que em costa treball escriure, i no sé si ho he pogut agafar tot. En relació al conveni del 15, és un conveni que estem treballant cada any. O sigui, cada any que portem l'addenda, és que he de dir que no he comprovat si tot l'expedient està sencer o no. Suposo que sí, però una cosa que abans heu dit és Aquí es veient cada dia, teniu el meu telèfon, si teniu algun dubte, si voleu algun aclariment, sabeu que podeu trucar-me i a la mida que jo pugui us contestaré i us resoldré els problemes, els dubtes que tingueu. No sé, com que han estat moltes coses, no hi ha una seqüència lògica al que m'heu dit, perquè sou tres persones, o sigui que, no sé, començaré per aquesta. Per què el 28? Doncs home, mira, és una cosa que jo havia preguntat també. Bueno, si és fins al 34, per què no fem el conveni fins al 34? I el que em van dir des del departament és que, com que la concessió acaba el 28 i que la resta serà una pròrroga, haurem de fer després un conveni per la pròrroga. O sigui que, com que jo no ho he dit perquè ho havia dit la secretària, s'aprovarà quan s'aprovi, per en efectes 1 de gener. Per tant, serà tot el 26, tot el 27 i 10 mesos del 28. Seran pràcticament 3 anys. I haurem d'aprovar després un altre conveni que arribi fins al 34, als 6 anys de més que teòricament serà ara. Per què no s'han fet les coses millor o pitjor, o per què no s'han fet de diferent manera, o per què hem trigat tant en fer-ho? Doncs perquè fins ara el que feien eren les addendes. Què és el que ha passat? Si recordeu, nosaltres aprovaven una addenda i després s'havia de pagar al mes de febrer, març, abril, maig, s'havia de pagar aquesta quantitat de diners en efecte retroactiu de l'addenda i això portava problemes a nivell econòmic, perquè eren pagar uns endarreriments que no estaven, lògicament estaven justificats, però que després a nivell comptable aquestes coses que fan els interventors, la secretària, el Tribunal de Comptes i no sé qui més, doncs són, no queden suficientment aclarits. I per tant, la proposta que es van fer, però que no es fa d'un dia per l'altre, sinó que portem gairebé un any treballant juntament amb els altres interessats, com és Agalès, el Departament de Territori i l'ATM, juntament amb nosaltres, amb l'Ajuntament, per poder arribar a aquest conveni. No sé, a veure, més coses. A mi hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció una miqueta i és que no tenim, al millor ho entès malament, no tenim capacitat per veure, per entendre els números o no estan molt clars. O... Jo recordo una pregunta que deia Sergi, que era, va fer una pregunta que era quant diners costava el bus, no sé si va ser fa un any o any i mig o tal, i jo li vaig dir, home, més o menys de cada 10 euros l'Ajuntament posa 6, entre 6 i 7, perquè el que s'ingressa no arriba a un terç del cost total. Per tant, com que no va haver cap pregunta, parlàvem amb el Sergi i vam veure els números i estava clar, no va haver cap pregunta, jo pensava que estava molt clar que realment el transport públic, no només el de Mollet, sinó tot el transport públic és deficitari, perquè el cost real és pràcticament el que costa un bitllet senzill, que són sobre 2,60, 2,70. Tenint en compte que nosaltres tenim bitllets que són 25 cèntims o 26 cèntims, doncs tota aquesta quantitat l'acaba pagant l'Ajuntament. Per què no surten altres d'aquests quatre que hi ha aquí? Si mireu els pressupostos de l'Ajuntament, hi ha una quantitat que es dedica a això, però després hi ha uns ingressos de l'ATM, que lògicament l'Ajuntament rep un diners de l'ATM, rep un diners de l'ANTU, rep un diners del Ministeri, i tot això està reflectit després a nivell comptable a l'Ajuntament. Més coses, si no se n'oblida res, que suposo que sí. Què coses s'han introduït noves? Per exemple, s'han introduït els bitllets gratuïts, no estaven a l'anterior conveni. Podrien estar a les addendes, però no al conveni. Aleshores, ara el que s'ha introduït són els bitllets del Music Week, els bitllets de la Festa Major, els dies d'ola de calor intensa o molt intensa, i això ja sí que està contemplat. No tindrien aquest problema, que ho hem parlat alguna vegada aquest ple, i haver de demanar autorització cada vegada que seria un dia de bus gratuït, havien de demanar autorització a l'ATM. Ara no, ara ja està contemplat el conveni i, per tant, directament nosaltres li direm a l'operador en un parell de dies comença a preparar les màquines perquè a partir de tal dia t'avisarem d'un dia per l'altre, que és quan realment nosaltres tenim pràcticament l'avís, no? Quan el CECAT diu, escolta, la zona de Mollet tindrà una calor que sobrepassa el 98% del percentil de calor i que això vol dir que esteu en calor intensa o molt intensa, que és el que nosaltres hem contemplat per tenir el bus com a refugi climàtic. Per tant, això sí que està introduït. A l'anterior conveni estava clar que els busos, quan s'acaben de pagar, són de l'Ajuntament de Mollet, però és veritat que no ho posava clarament el lloc. Ara ja ho posa, aquí és el propietari dels vehicles. Dels vehicles, no sé si és, no sé si hi ha més coses o no. Val. No sé, no sé si m'he quedat contestat. L'altra vegada que m'heu preguntat el tema d'horaris, per exemple.
7: Ràdio Mollet us està oferint la retransmissió del ple municipal.

0: només el recorregut, sinó també el temps d'espera per les obres. Per tant, jo demanaria una mica de, no sé, de tranquil·litat a l'hora de, sí, que hi ha aparellaments, que hi ha problemes amb els horaris, però està clar que venen repercutits ara en gran medida per aquestes obres. La L1 i la L2, doncs, aquí jo diria que estem tenint, encara que volien i havien, semblava que havien quedat que ens donarien un temps d'un any per veure si la L2 tenia viatgers o que era, o sigui, si funcionava o no funcionava. Ara mateix tenim una mica més de viatgers que l'any passat, comptant les dues línies. Ja sabien que, ja s'ho vam parlar quan van tenir les reunions per parlar de la L2, que no podien esperar que tota la gent ara que agafés la L2 seria gent nova, sinó que hi hauria una part important d'usuaris de la L1, que el que faria serà un trasbassament d'una línia a l'altra. I torno a dir, el tema dels dubtes que teniu, jo no vaig estar a la sessió informativa, però no tinc constància de que s'hagués fet cap pregunta de que havia dubtes o que teníeu algun problema. Si no, ja us dic que l'haurien contestat. No sé si he contestat a tot, perquè tenia moltes coses aquí apuntades. Suposo que sí. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Baños. No sé si... Doncs senyora Calvo.
2: Sí, a la comissió jo vaig preguntar, el que passa és que la contestació va ser que era perquè havia canviat tot. Llavors, clar, jo vaig pensar, com que no m'havia mirat, quedo aquí tot i ja està. Jo entenc el que vostè em diu, però no anava per aquí. Jo sé que hi ha aportacions de l'ATM i de tot, i sóc conscient, però m'he imaginat, perdoni, més per la meva ignorància en aquest sentit, però m'ho imagina com una empresa, no? Els socis que posen uns diners, un capital, i després, si hi ha pèrdues, es reparteixen entre tothom. Jo pensava que millor això o marca una llei que no pot ser així, o és per voluntat de l'Ajuntament, que és el que desconec, és l'únic que vull saber. Ja sé que hi ha aportacions, però no sé si m'entén el símil amb el que és una empresa, amb els socis d'una empresa, no? Llavors, la meva dubte era aquesta, per tenir jo constància i saber-ho, res més.
1: Gràcies, senyora Calvo. Senyora Pilaret.
3: Gràcies, alcaldessa, i gràcies, senyor Baños, per la seva resposta. Jo crec que sí que ha contestat més o menys a tot, tant que a mi m'han sorgit noves preguntes, perquè vostè ha dit que al setembre... Ai, m'ha escoltat? Vale. Que al setembre faran uns nous horaris, cosa que nosaltres jo no teníem present. I, a més, entenc que no seran els del conveni que aprovem avui. Bueno, ja m'ho dirà, però se m'ha estranyat perquè si realment jo ens hem fixat i ens hem vist, tampoc he comparat d'això, he mirat per sobre i m'ha semblat que els horaris que hi ha al conveni són els que hi ha vigents actualment. I dic, ostres, si els hem de canviar al setembre i no són aquests, encara en tinc menys. I només deixar clara una cosa. Nosaltres no hem qüestionat, en tot cas, crec que el nostre grup no hem qüestionat el dèficit. Els serveis de bus urbà són deficitaris en general i és molt difícil que no ho siguin. Ja s'entén que és un servei públic i, per tant, doncs, té un cost. Més que un dèficit, podríem dir-ho així. Ara, també és veritat que el dèficit és variable en funció de l'eficiència del servei i en funció del número de persones que hi pugen i en funció de moltes coses. Per tant, també és feina nostra intentar que aquest dèficit i seva, en aquest cas, sigui el menor possible. Ho dic perquè, per exemple, en els darrers 3 anys a Granollers han duplicat els usuaris del bus urbà i nosaltres estem més o menys estancats. Per tant, ja vam valorar positivament que entrés la L2 en servei. Segurament no està tenint, doncs, com ja vostè ha avançat, l'ús potser que voldríem, no? No sé si esperem que sigui una qüestió de temps, sinó també la gràcia seria replantejar la línia perquè funcioni millor. Crec que no ens hem de casar amb res concret, sinó anar adaptant el servei precisament perquè sigui el menys deficitari possible. I ja està, era això. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Vilaret. Senyor Baños.
0: Sí, a veure. Per què l'Ajuntament es fa càrrec del dèficit? Perquè és un servei municipal. Està clar, o sigui, a partir dels 50.000 habitants, els municipis tenen l'obligació de tenir un servei propi de transport públic i que, per tant, el dèficit subvenja a l'Ajuntament, que és el mateix que diu quin preu tindran els bitllets sense pujar mai del top de la quantitat que marca l'ATM. Per tant, si jo us he dit abans que nosaltres tenim viatges que surten a un 10% del preu de lo que és el bitllet, lògicament ha d'haver un dèficit. Aquell dèficit qui ho paga? L'Ajuntament. La resta són subvencions per ajudar a pal·liar aquest dèficit, perquè en realitat sí que és un servei que és necessari, que és incloent, que ajuda a l'equilibri de les persones i dels territoris i que, per tant, és totalment obligat. O sigui, és obligatori per una part, per una banda a nivell legal i per una altra part és necessari a nivell social. He de dir una cosa, tota la gent que ha estat, totes les empreses, consultores que han estat treballant a l'Ajuntament parlant de la línia del bus, han felicitat el bus de la ciutat de Mollet, tant per la quantitat de persones que l'utilitzen, tenint en compte com és la ciutat, és molt petita, com per la qualitat del servei. Jo l'altre dia us vaig dir una cosa quan parlàvem de les dades de seguretat, que és contents, sí, totalment satisfets, no, que tot es pot millorar, per suposat, però jo penso que una ciutat com Mollet, mig milió, l'any passat gairebé 565.000 persones fan ús del bus, ja us dic que la gent felicita per la quantitat de persones que utilitzen el bus de la ciutat. Gràcies. Perdó, una cosa, qualsevol dubte que tingueu, estic a la vostra disposició per poder dubtar o pregunta que tingueu, que per poder resoldre-la.
1: Gràcies, senyor Baños. Si sembla bé, passem al punt a votació. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? Junts per Catalunya, Mollet, Vox, el Partit Popular i ara Mollet, Esquerra, avui ja s'abstenen. La resta són vots afirmatius. I passem al punt 4 de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 13-2026 del pressupost del 2026 en la modalitat de suplement de crèdit i transferència de crèdit finançat amb les baixes per anul·lació. Senyora secretària.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a la lectura d'acords. Primer, aprovar inicialment la modificació de crèdit 13 del pressupost 2026 en la modalitat suplement de crèdit i transferències de crèdit finançat amb baixes per anul·lació amb el següent detall. Aplicacions en baixa, serveis generals, dinamització econòmica, Universitat Autònoma de Barcelona, economia social 15.000, imprevistos, fons de contingència voluntària 130.775, imprevistos, fons de contingència voluntària 232.000, aplicacions en alta que suplementen, serveis generals, planificació de territori estratègica, despeses generals 15.000, promoció de la dona i igualtat, pla corresponsable 130.775, Mercamollet, funcionament general 232.000 euros. En total, la modificació és de 377.775 euros. Segon, sotmetre l'expedient de modificació pressupostària i informació pública en els termes i terminis legalment previstos mitjançant anunci al butlletí oficial de la província de Barcelona i en el taulell de dictes de l'Ajuntament durant els 15 dies hàbils perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions que estiguin pertinents. Els presents acords de modificació de pressupost s'entendran elevat automàticament en definitiu en cas de que no es presentin reclamacions durant el tràmit d'exposició pública.
1: Moltes gràcies, senyora secretària. Li passo la paraula al regidor d'Economia, el senyor Broto. Endavant.
5: Sí, en aquest cas, una mica el resum del que ha explicat la secretària. Es tracta d'una modificació de pressupost de transferència i suplement de crèdit. Són tres moviments i passa pel ple perquè hi ha un canvi de capítol, perquè el que fem en dos dels tres moviments és utilitzar recursos que teníem previstos en el fons de contingència, això que sempre expliquem de gestionar amb prudència i que fins que no arriben els ingressos no posem els recursos a la partida corresponent.
1: Gràcies, senyor Broto. Es demana intervenir en aquest punt? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? Ara Mollet, Esquerra, avui hi ha. Junts per Catalunya, Vox i el Partit Popular s'abstenen. La resta són vots afirmatius. PP s'absté també. I anem al punt cinquè de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre la declaració de diverses obres d'especial interès i utilitat municipal. Senyora secretària.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a la lectura d'acords. Acord primer, declarar com a obres d'especial interès i utilitat pel municipi les obres següents. Escola Sant Gervasi, edificació d'un nou porxo exterior a l'edifici A del campus de l'Escola Sant Gervasi. Fundació Sanitària Mollet, reforma interior de l'àrea de recursos humans per a nou ús com a direcció assistencial i qualitat dins l'Hospital de Mollet. Institut Català del Sol, desviament de dues canonades d'aigua i obres d'extensió de les xarxes de serveis per a la dotació de dues parcel·les d'equipaments. Societat de Socors Mutus de Mollet, MPC, reforma edifici Can Pujol. Fundació Sanitària Mollet, reforma interior a l'Hospital de Mollet per al nou ús Hospital de Dia Oncohematològic. Departament d'Educació i Formació Professional, adequació a coberta de l'Institut Vicenç Plantada de Mollet del Vallès. Fundació Sanitària Mollet, reforma bany, planta segona, residència La Vinyota. Departament d'Interior i Seguretat Pública de Catalunya, construcció d'un espai sostenible de formació i pràctiques per l'Escola de Bombers i Protecció Civil a les instal·lacions de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Fundació Sanitària Mollet, creació de dos habitatges per a metges de guàrdia a l'Hospital de Mollet. Departament d'Educació i Formació Professional, obres d'accessibilitat a l'Escola Joana Balló. Departament d'Educació i Formació Professional, enderroc dels edificis 1 i 2 de construcció prefabricada del Centre Especial Can Vila. Departament d'Educació i Formació Professional, substitució de caldera i adequació de sala de calderes, Institut Vicenç Plantada. Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i Ocupació, reforma de local per ubicar-hi Enfo Mollet. Segon, concedir bonificació del 30% de la quota tributària que es preveu a les ordenances fiscals reguladores de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres a les següents obres. La d'Escola Sant Gervasi, d'edificació del nou porxo exterior a l'edifici del campus de l'Escola Sant Gervasi i de la Societat de Socors Mutus Mollet per la reforma de l'edifici de Can Pujol. Tercer, concedir bonificació del 95% de la quota tributària que es preveu a les ordenances fiscals de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres al resta d'obres que han estat anomenades. Quart, notificar l'acord corresponent als interessats i al Servei de Fiscalitat i Gestió d'Ingressos.
1: Moltes gràcies, senyora secretària. Senyor Broto, si vol donar explicació del punt.
5: Sí, torno també en aquest punt a resumir aquests acords que són tan llargs. Es tracta de 13 obres que proposem declarar d'especial interès. Aquí doncs dir que segons l'ordenança que fa dos anys van modificar perquè bonifiqués per trams, doncs 11 són bonificades al 95%, donat que són impulsades per administracions públiques o en terrenys qualificats com a equipaments públics, i aquí doncs destaquen obres del Departament d'Educació a Institut de la Ciutat o l'enderroc d'aquest estiu dels mòduls de Can Vila. Destaca també les obres de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, obres de la Fundació Sanitària Mollet, per exemple, per fer l'Hospital Oncohematològic, i també les obres que fa Enfo per l'ampliació del Mollet Lab. Dues obres són bonificades al 30%, donat que són impulsades per entitats sense ànim de lucre.
1: Gràcies, senyor Broto. No sé si es demana intervenir en aquest punt. Senyora Vilaret.
3: Gràcies de nou, alcaldessa. Molt breument, només dic que ens abstindrem a aquest punt. Ens vam abstenir a l'ordenança i, de fet, sempre critiquem que posin paquets tan grans d'obres d'especial interès, perquè aquí es barregen, com ell diu, abans era tot el 95%, ara sí que es fa aquesta discriminació entre les administracions públiques i les entitats sense ànim de lucre. Nosaltres, igualment, creiem que s'hauria de restringir a les administracions públiques aquesta bonificació. Igualment, ja ho vaig dir l'última vegada, que per què s'acumulen tants, perquè aquí hi ha coses que l'informe favorable és de fa un any i tres mesos, llavors no entenem per què s'acumulen tantes, però ja li vaig dir, crec, l'última vegada al senyor Broto exactament el mateix, per tant mantenim la incomprensió i ens abstindrem. Gràcies.
1: Passem a... sí, doncs gràcies, senyora Belet. Senyor Broto, endavant.
5: Sí, no, certament aquest cop és cert que se'ns han acumulat moltes, evidentment. Una mica la consigna que tenim amb l'equip és no anar-les bonificant una a una, sinó esperar a que en tinguem unes quantes per preparar el punt de ple. Més o menys això calculem que sigui una o dues vegades a l'any. Ara és veritat que se'ns ha anat una mica més, i al final és cert que quan producte d'unes obres que s'estan produint ara a l'estiu vam dir anem a passar-ho per ple, vam detectar que eren 13. Però bueno, al final això tampoc canvia massa, tot i que una mica que sapiguem que el compromís és això, cada 6 mesos, un any màxim, passar-ho.
1: Gràcies, senyor Broto. Passem al punt a votació, si us sembla bé. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? El grup d'Ara Mollet Esquerra avui ja s'abstenen. La resta són vots afirmatius. I passem ara a la part de mocions dels grups municipals, que tenim una moció, que és el punt 6 de l'ordre del dia, que és una moció que presenta el grup d'Ara Mollet Esquerra UIA per l'impuls de la climatització als centres educatius de Mollet del Vallès. Senyora secretària.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a lectura dels acords que han estat enviats per correu a tots els grups. D'acord? Acord. Primer, treballar per desenvolupar en el marc del Pla Mollet Educa i en coordinació amb el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, com també amb els equips directius dels centres, un pla municipal de climatització i adaptació climàtica de les escoles públiques de Mollet del Vallès que inclogui una diagnosi de l'estat de cada centre, les actuacions necessàries i prioritàries, una proposta de calendarització en funció de la disponibilitat pressupostària i les possibles fonts de finançament per fer-ho possible. Segon, prioritzar les actuacions basades en criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat, incorporant, sempre que sigui possible, sistemes d'aerotèrmia, instal·lacions fotovoltaiques, millora dels aïllaments, increment de les zones d'ombra i naturalització dels espais exteriors. Tercer, sol·licitar al Departament d'Educació i Formació Professional que estudiï la possibilitat de modificar l'horari lectiu durant els mesos més calorosos a les escoles que encara no tinguin adaptades climàticament per tal d'evitar les hores centrals del dia. Quart, traslladar aquests acords als centres educatius públics i a la AFA dels centres educatius públics de la ciutat, als sindicats amb representació a la Mesa Sectorial d'Educació, al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
1: Gràcies, senyora secretària. Com deia, aquesta és una moció presentada pel grup d'Ara Mollet Esquerra UIA i sembla que el senyor Suárez és el ponent del punt. Endavant.
6: Gràcies, alcaldessa, regidors i públic que ens acompanya i que també ens segueix via telemàtica. En primer lloc, m'agradaria agrair als grups municipals que han presentat esmenes en aquesta moció per tal de que pugui ser avui aprovada en el ple municipal de Mollet. Posem aquest tema damunt la taula perquè no només aquest any, ve de fa un temps, no? Però aquest any potser s'ha agreujat perquè patim temperatures molt elevades pràcticament des de finals del mes de maig. Els alumnes, els professors i les famílies doncs, certament pateixen temperatures que superen els 30 graus a la majoria, per no dir tots els centres públics de la ciutat, no només de Mollet, això és molt generalitzat, perquè fins ara doncs, no patíem aquestes temperatures tan elevades als centres escolars a maig i per tant queda pràcticament un mes de curs escolar, no només això, sinó que al setembre les temperatures són pràcticament d'agost i per tant tant al final de curs com l'inici es fa certament molt difícil per moltes persones que hi treballen i també pels infants i els joves. És per això que creiem important presentar aquesta moció, sobretot per instar l'Ajuntament, però també sobretot al Departament d'Educació, precisament a començar a treballar. I ja fa un temps que la Generalitat, en aquell moment governada per Esquerra, l'any 2022 i 2023 va començar amb la climatització de certes escoles públiques. Algunes ho va fer la Generalitat, en altres casos ho han fet ajuntaments en solitari, en altres de manera conjunta, però en tot cas creiem que és un tema important i de futur per fer-ho. I per tant, perquè també passi a Mollet, presentem aquesta moció perquè no és només un tema educatiu, de fet no ho és simplement una qüestió de salut, perquè els informes, l'últim de fa un mes, ja deia que afecta greument el desenvolupament d'una classe normal aquestes temperatures que es pateixen, no? I també el desenvolupament normal del dia i que també té efectes psicològics sobre treballadors i també sobre els alumnes. I per tant, tot això creiem que és important i suficient, no?, com per començar a treballar. Sabem que és una política costosa, però per costosa hem aprovat uns pressupostos que precisament ja destinen diners a aquesta matèria, en aquest cas centres de secundària, però també es pot fer amb les escoles, que també són competència dels municipis i que per això presentem aquesta moció. govern municipal doncs, creia important fer-ho dins del pla Mollet Educa, ja ens sembla bé, no? És un pla que s'està desenvolupant a la ciutat, en tot cas doncs, el que volem és que es faci, no? Que es desenvolupi en els propers anys i per tant doncs, ja ens sembla bé aquesta proposta que ho feia, també amb les direccions al centre, com no podria ser d'una altra manera, fent una diagnosi i un calendari, no? Perquè creiem que el més important és això, no? que els centres educatius doncs, tinguin un calendari i una proposta, no? Per tal de començar a fer-ho en el període de temps més breu possible. No? Segurament doncs, en el curs escolar que començarà al setembre, malauradament, si res canvia, les temperatures continuaran sent elevades i per tant no haurem solucionat el problema, però si ja podem començar-ho a solucionar a partir de l'any que ve, doncs escolta, ja és positiu i ja ens estarem contents. No? I per tant, ja diem, no?, que aquest tema crec que és prou important com perquè tots els grups municipals avui doncs, hi donin suport i sobretot poder fer un seguiment, no? I que si finalment, no, doncs aquesta moció es desenvolupa, no, que esperem que sí i que no quedi en un paper mullat que hem aprovat en aquest ple i punt, doncs veritablement doncs puguem dir doncs que Mollet doncs es va adaptant a aquesta realitat que cada vegada és més realitat i que si volem que sigui una realitat dolenta, doncs hi posem remei i ja amb tots els recursos i amb totes les administracions a treballar per una solució. I per tant, doncs, demanem a la resta de grups municipals que hi votin a favor i que ens posem a la feina. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Suárez. Ara és el torn de la resta de grups, si es demana intervenir. Senyora Eulària, comencem per vostè.
7: Gràcies de nou, senyora alcaldessa. Bé, també li podríem anomenar pla d'adequació al canvi climàtic. Perquè evidentment creant aquests espais climatitzats a les aules, amb unes zones polivalents, a les zones de treball dels docents, i afegiria punts d'aigua, zones verdes, arbres, ombra i millora aïllament. Garantir el confort tèrmic, com deia el regidor ponent, doncs evidentment és una cosa que ja és una prioritat a la nostra ciutat i a altres ciutats d'arreu del territori. Tant com a l'estiu com a l'hivern, que també sapiguem que els temes no només són quan tenim més calor, sinó també quan patim freds importants. Incorporar aquests sistemes de climatització que siguin eficients és realment el que ens pertoca. Ara bé, estem presentant una moció que demanarem a la Generalitat, si és que surt aprovada, que tot això es pugui dur a terme a través d'un pla que actuarem aquí a Mollet. Jo crec que possiblement ja anem tard, ja ho hauríem d'haver-ho fet, i que, si més no, votarem a favor, tot i que esperem que estiguin molt atents perquè això realment es pugui dur a terme. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Eulària. Senyora Calvo.
2: Bé, des del Partit Popular compartim la preocupació per les altres temperatures que pateixen els nostres centres educatius, ja que és una realitat que cada any afecta a més alumnes, docents i personal dels centres, especialment durant els mesos de maig, juny i setembre. Garantir unes condicions adequades perquè els nostres infants puguin aprendre en un entorn segur i confortable ha de ser una prioritat per totes les administracions. Ara bé, també volem recordar que la competència en matèria d'infraestructures educatives correspon principalment a la Generalitat i durant molts anys aquesta necessitat, tot i que era coneguda, malauradament, les actuacions no han arribat amb la rapidesa que els centres necessitaven. Però bueno, també és veritat que la Generalitat ja està acostumats a les seves prioritats. Tot i així, celebrem qualsevol iniciativa que permeti avançar en aquesta direcció, però també creiem que és important no convertir aquesta qüestió en un intercanvi de mèrits polítics, ja que el que esperen les famílies no és saber qui s'apunta a l'èxit, sinó veure com les escoles milloren de veritat. Compartim que cal planificar les actuacions elaborant una diagnosi de les necessitats de cada centre i aprofitar totes les línies de finançament disponibles tant amb la Generalitat com l'Estat o dels fons europeus. I per suposar que també veiem positiu apostar per solucions sostenibles com la millora dels aïllaments, les plaques fotovoltaiques, l'aerotèrmia o la creació de més espais a l'ombra. Ara bé, també tenim alguns dubtes respecte a la proposta de modificar els horaris lectius com a resposta a aquesta situació, ja que aquesta únicament hauria de ser una mesura molt excepcional. L'objectiu ha de ser que els edificis estiguin preparats perquè l'activitat escolar es pugui desenvolupar amb normalitat i no haver d'adaptar el calendari o els horaris perquè les instal·lacions no ofereixen unes condicions adequades. Dit això, nosaltres donarem suport a aquesta moció perquè compartim l'objectiu de millorar les condicions dels centres educatius de Mollet. Però també exigim que la Generalitat assumeixi la responsabilitat que li correspon i que aquestes actuacions vagin acompanyades amb el seu finançament, que no li correspongui a l'Ajuntament sempre assumir una despesa que no és pròpia de la seva competència. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Calvo. Ara és el torn de la senyora Escribano. Endavant.
8: Bona tarda a tots i totes. Últim ple abans d'agafar un descans. Vull començar per dir que estic totalment d'acord amb la intervenció que ha fet la senyora Calvo. Que raro. Però jo crec que per acabar el curs polític està bé, no? Us agrada que no serveixi de precedent? Bueno, el que vull dir és que jo crec que ho ha explicat molt bé en el sentit d'una preocupació compartida, qui té la competència és la Generalitat i que ara no vagi això de qui es posa la medalla més ràpidament i el mèrit. Totalment d'acord. Totalment d'acord també, jo crec que ho estarem tots, que és una preocupació real i compartida. El canvi climàtic provoca aquests efectes sobre la salut i el benestar de l'alumnat i el professorat i altres professionals de les escoles, i això ho veiem tots i totes, i jo crec que en això és evident que estem tots d'acord, que el canvi climàtic no ha arribat ara, l'estem patint des de fa molt de temps. Per tant, no tractem aquest tema com si fos un tema nou. Ja fa anys que les comunitats educatives denuncien aquesta situació, que en som conscients. I m'afegeixo que durant temps Esquerra Republicana ha tingut responsabilitat de govern a la Generalitat i no s'ha plantejat mai un pla integral. Poden haver-hi hagut algunes mesures puntuals en un institut, en una aula, en un menjador, però mai hi ha hagut una cosa estructural que és el que fa falta. I si avui, per tant, moltes escoles continuen sense les actuacions necessàries és perquè la Generalitat, liderada per un o un altre partit, doncs no ha estat a l'alçada o ha anat tard i ara el problema i les temperatures han incrementat. Com deia, no neix avui aquesta reivindicació, no l'ha descobert ningú avui, sinó que fa anys que associacions de famílies, equips directius, sindicats, Greenpeace, plataformes i moltes organitzacions alerten d'aquestes conseqüències. Les demandes ja han estat, i el que no ha estat, malauradament, és la voluntat política i els calés, per tant, les inversions necessàries per part de les administracions competents. Probablement, doncs, tots anem tard, i m'incloc, tothom va tard, però sí que vull doncs dir que en tot cas Mollet ens hem activat i des del govern municipal s'ha impulsat el pla Mollet Educa, una estratègia que posa l'educació al centre de les polítiques públiques i que treballa pel manteniment i millora dels equipaments educatius públics de la ciutat, des de les competències municipals, col·laborant amb consens de la comunitat educativa i conscients que l'educació i la salut és una prioritat. Un pla del 26 al 2028 on s'inverteixen com a mínim 3 milions d'euros i per tant que això sí que ni és paper mullat ni és cap promesa, és un fet que s'anirà realitzant, implementant, prioritzant d'acord amb les direccions i per tant aquí està. Per Mollet en Comú, aquí doncs sóc la seva portaveu, també diem que no es limita a reclamar, no? La necessitat no és un pla de climatització, no ens limitem a dir doncs posem aires acondicionats, de fet la moció ho diu, la proposta també ho diu, ens cal un protocol de confort tèrmic, una diagnosi, un pla de xoc amb mesures immediates, la renaturalització dels patis, pensant les ombres, els espais,

0: també a l'estiu. I per tant hem d'actuar i hem de tenir aquesta visió també de la desigualtat social profunda, de la vulnerabilitat dels col·lectius més perjudicats i en situacions de pobresa i extrema pobresa. També jo vull afegir, perquè és important, que quan parlem de l'educació i de l'escola són moltes coses i per això Mollet en Comú hem estat fent durant uns mesos campanya de suport per dignificar l'escola pública, això també és dignificar-la, en presentant mocions del tema, apretant el Parlament per la problemàtica de col·legis nous o incorporant l'any passat al suplement de crèdit la qüestió de la substitució de les tres claraboies de tres escoles de Mollet. També ho hem defensat en el Parlament de Catalunya aquest curs, aconseguint doncs, que instar el govern a accelerar la climatització i adaptació climàtica dels centres educatius, garantint això, que els que tenen més vulnerabilitat disposin de mesures efectives en un termini màxim d'un any. Per tant, aquest tema està sobre la taula, s'hi està treballant des de fa mesos, tant en la negociació de pressupost on hem participat PSC, Esquerra i Comuns, com en les negociacions no, concretes de mesures a prendre. Està molt bé que avui en parlem aquí, però crec que hem de pensar molt més en gran amb aquesta estratègia global que cal. També vull fer menció de la Diputació liderada per Comuns, on des de l'àmbit d'acció climàtica i transició energètica doncs està en marxa el programa AdaptaClima, amb una dotació de 16 milions per adoptar precisament aquestes mesures en aquest àmbit. Res més, per acabar, doncs, davant d'un problema real i que ja és molt urgent, cal plantejar solucions realistes i viables econòmicament, suports necessaris també per pressupostos, etc. I que la calor extrema doncs, és evident un repte per tots els municipis i que ens caldrà resoldre'l de manera conjunta i probablement que això no deu tenir cap logo, sinó que ho hem de treballar des del teixit social, les comunitats i les institucions. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Escribano. I ara és el torn de la senyora Jara. Endavant.
2: Gràcies, alcaldessa. Bé, em perdonareu, em repetiré una mica, però bueno, com a regidora d'educació doncs, m'agradaria poder treure pit d'aquest pla tan ambiciós i estratègic que vam presentar el passat 16 de juny. En primer lloc, doncs, agrair al grup ponent per acceptar les esmenes proposades a aquesta moció. Bueno, com ja ha quedat ben clar, el nostre grup municipal votarà... Sí, tot bé? Votarà a favor d'aquesta moció perquè és evident que compartim plenament la preocupació per les condicions doncs, que els infants i joves de la nostra ciutat desenvolupen el seu aprenentatge, com ja s'ha explicat en les diferents intervencions al canvi climàtic és una realitat. Cada any les temperatures són més elevades, les onades de calor més freqüents i més intenses i s'allarguen més enllà dels que serien els mesos tradicionalment estivals pel que fa al calendari escolar. Bé, doncs és el mateix, compartim. Això té un impacte directe en el que seria el rendiment acadèmic de l'alumnat, així com en les condicions de treball dels professionals dels centres educatius. I és precisament per aquest objectiu compartit de millorar el confort tèrmic dels nostres centres educatius que ja vam començar a treballar en aquest pla Mollet Educa. Un pla que, com he dit, és estratègic i ambiciós i va molt més enllà d'actuacions puntuals de millora de les escoles. En el pla Mollet Educa s'estableix una planificació global de millora dels centres educatius d'acord als recursos i a les competències locals, treballada de manera consensuada amb els equips directius de totes les escoles públiques de la nostra ciutat per poder prioritzar actuacions en funció de les necessitats de cada centre. Bé, doncs, fruit d'aquest compromís, aquest any l'Ajuntament de Mollet destinarà 1.200.000 euros a la millora de les escoles públiques de la ciutat i val la pena destacar que entre aquestes actuacions hi ha la renovació de les finestres i tancaments i la millora de l'eficiència energètica, així com altres inversions destinades a millorar el confort tèrmic dels espais educatius. A més, com ja ha explicat la

0: Companya, el Pla Mollet Educa estableix el compromís de mantenir una inversió mínima anual de 750.000 euros en actuacions de millora als centres educatius, en actuacions que, com hem explicat, es definiran cada any conjuntament amb els equips directius atenent a les prioritats i necessitats de cada centre. Aquesta inversió també s'afegirà en totes les línies de finançament que puguem obtenir de les diferents administracions per aquesta finalitat, amb l'objectiu d'ampliar la disponibilitat pressupostària del programa Mollet Educa i poder impulsar noves actuacions. I en aquest sentit, quan la Generalitat concreti definitivament doncs, quins són els recursos que es destinaran a aquests projectes de climatització dels centres educatius, doncs, si fos el cas, s'incorporaran al Pla Mollet Educa. Per tant, ja ha quedat clar, votarem a favor d'aquesta moció perquè compartim l'objectiu i valorem positivament que avui hi hagi un ampli consens al voltant d'aquesta línia de treball, perquè al cap i a la fi el més important no és posar etiquetes als projectes, sinó garantir que les actuacions es planifiquen, es doten de recursos i arriben als centres educatius i sobretot que treballem per garantir una educació pública de qualitat. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Jara. Li passo la paraula al regidor ponent.
2: No, el ràpid. Alcaldessa, només per, lògicament, agrair a tots els grups que votaran a favor de la moció. Només contestar algunes coses. La senyora Escribano, que deia que això no es tracta de posar medalles ni res, té tota la raó. No hem presentat aquesta cap medalla, com suposem que vostè tampoc es vol posar la medalla quan presenten mocions d'educació en tots els plens, i li votem a favor sense cap mena de problema. Per tant, només volíem posar aquest tema damunt la taula, no? Perquè certament el trobàvem a faltar perquè creiem que és necessari. I també la senyora Eulària, no sé si la senyora Calvo també, que parlava del Departament d'Educació, estem totalment a favor de que creiem doncs, que això, sobretot ho ha de liderar el Departament d'Interior d'Educació, perdó, però crec que l'Ajuntament de Mollet ha de tenir veu, ha de tenir paraula, perquè al cap i a la fi és el propietari dels edificis públics a les escoles de primària de Mollet, i perquè li correspon el manteniment, la neteja i la vigilància, entre d'altres, de les escoles públiques de la ciutat, i per tant volem, no, que l'Ajuntament de Mollet doncs, també hi participi, com participa, no? S'està elaborant, segons ens comenten, doncs, el conveni de la reforma de la coberta a col·legis nous, etcètera, etcètera. No? I per tant, coincidim també en que creiem que aquí la Generalitat ho ha de liderar. Ja ho va començar a fer, totalment insuficient, no sé si ho deia la senyora Escribano, l'any 2022, quan es va posar per primera vegada damunt la taula doncs, aquests aspectes, i també recordar que hi ha ajuntaments que ho han fet sols, sense la Generalitat de Catalunya. No? Poso un exemple, governat pel seu partit, el Prat de Llobregat, fa un temps que ho fa, i ho fa únicament ell, l'Ajuntament del Prat, l'Ajuntament de Palau, o també l'Ajuntament de Sabadell, per posar alguns exemples. No? Per tant, que és necessària l'aportació de la Generalitat, sens dubte, i volem que sigui així, però que hi ha ajuntaments que sols doncs, han posat elements de climatització o han naturalitzat espais, etcètera, etcètera, també. I per tant, l'únic que volem doncs, és que es faci la feina i comptarem amb el nostre suport, si així és. Gràcies.
1: Passem la moció a aprovació. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? No n'hi ha. S'aprova per unanimitat. I passem a la part de control. En primer lloc, fem el donar compte del Pla Local de Seguretat de Mollet del Vallès, que li passo la paraula al regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Baños.
3: Bona tarda, gràcies, alcaldessa. Com que teniu accés a l'expedient, heu pogut llegir i valorar el que posa el Pla Local de Seguretat, del qual vam parlar també la setmana passada a una reunió a CIMAR. Molt per sobre, aquest Pla Local de Seguretat el que tracta és, el que pretén és construir una ciutat més segura, cohesionada i preparada per als 53.053 habitants que té la ciutat, i que tindrà un període de vigència de 5 anys des del 26 fins al 2030. Important destacar que s'ha fet un procés participatiu molt ampli. S'han fet reunions als cossos policials, als serveis municipals, entitats, comerç, ciutadania i, per exemple, a la ciutadania, al comerç, indústria i entitats es van fer un total de 4 sessions. Per tant, la participació ha estat molt, molt gran. A partir d'aquesta informació s'han realitzat 7 eixos estratègics i s'han redactat 97 accions que s'han de desenvolupar els propers 5 anys. És un pla alineat com no pot ser d'una altra manera amb els objectius de desenvolupament sostenible, el 3, 5, 11, 13 i 16, que segur que tothom sap de què és el que tracten. I la diagnosi es va fer a part de la ciutadania amb els cossos policials, serveis d'emergència, fiscalia i justícia. I el que es diuen és una cosa que estem valorant des de fa anys a les juntes locals de seguretat també, que és que la delinqüència global a la ciutat s'està reduint. El període que abarca l'estudi d'aquest pla local va baixar un 8,5%, que els delictes contra el patrimoni disminueixen gairebé un 14%, que baixen les accidents i les víctimes greus, i tornar a comentar que no hi ha cap víctima mortal per accident de trànsit a la ciutat des de l'any 2007. Aquests són els punts importants. Com dic sempre, estem molt contents d'aquestes dades, totalment satisfets, per suposat que no, i per això continuem treballant per poder tenir una reducció més important d'aquesta delinqüència, un augment amb la detenció d'aquelles persones que dificulten la convivència entre tots. Ara passarem a parlar, voldria aclarir abans que estem parlant de sensacions de la ciutadania a les sessions de participació. Les preocupacions de la ciutadania, bàsicament la primera és l'incivisme, és a dir, la falta de respecte d'unes persones envers les altres. L'incivisme, la ciberdelinqüència, els patinets i la mobilitat, la convivència als barris. Aquestes són algunes de les més importants. Com deia abans, està estructurat en 7 eixos estratègics que us comentaré ara. Seguretat ciutadana i convivència. Es tracta d'aconseguir més delictes, més prevenció i més policia de proximitat. Mobilitat i seguretat viària. Espais públics més segurs. Aquí jo vull recordar sempre que la policia municipal de la ciutat porta 40 anys fent educació viària a les escoles. Els recursos policials, ja sabeu que a nivell de Mossos d'Esquadra hi haurà un augment i hi haurà 5 policies més a la plantilla l'any vinent i 5 al 2027. Millora en equipaments i tecnologia també, en la videoprotecció. Més informació a la ciutadania, que era una de les demandes. La gent està contenta, els ciutadans estan contents amb les dades que tenim, però volen que hi hagi més explicacions i més informació. Violències masclistes i igualtat, tenint en compte una major perspectiva de gènere integrada a totes les polítiques de seguretat. Veien i valoraven molt bé l'agrupació de protecció civil i demanaven, igual que demanaven abans, més informació, també volien més informació davant de riscos, per exemple, quan hi ha festes, no? I després, una altra cosa que salia és tenir informació per conèixer consells d'autoprotecció a nivell de delinqüència digital i ciberseguretat. D'aquests sets, com deia abans, hi ha 94 actuacions. Les més destacades és més policia de proximitat, ampliació i optimització de la videoprotecció, reforç dels punts lila, camins escolars segurs i control i educació sobre vehicles de mobilitat personal i bicicletes, mediació comunitària. Aquí he de felicitar el Servei de Mediació i Proximitat de la Policia Municipal, que és un referent a nivell de Catalunya i a nivell d'estudis universitaris. I ja per resumir diria que el plan local 26-2030 és el full de ruta compartit perquè les administracions i els serveis municipals puguin avançar cap a una seguretat més segura, més qüestionada, més igualitària i més preparada. Recordar que són 97 accions distribuïdes en 7 eixos estratègics que el que busquen és només un objectiu: millorar la seguretat i la qualitat de vida de la ciutadania de Mollet del Vallès. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Baños. Es demana intervenir en aquest punt. Senyor Suárez.
2: Gràcies, alcaldessa, de nou. Agrair, doncs, evidentment, la intervenció, la informació que ha explicat el regidor Baños. No ens és de nova, no? Perquè el dimecres passat, si no vaig errat, doncs, vam poder fer una reunió conjuntament amb Mossos d'Esquadra i Policia Local, que vull agrair la seva presència i poder contestar totes les preguntes que vam fer. Per tant, en aquesta qüestió res a dir, perquè vam poder comentar les dades de l'última Junta Local de Seguretat en un tema, no? Com és la seguretat, que és un dels temes més importants i que més preocupa a la ciutadania, però sí que en aquest punt concret que avui passa, per dir-ho així, sense pena ni glòria en aquest ple, perquè és on donar compte, per tant, tampoc hi haurà votació, sí que ens hagués agradat, i li vull dir al regidor Baños, doncs, haver pogut tenir una participació més activa, perquè igual que hem aprovat fa uns mesos pel local d'accessibilitat, el pla de local el mes passat d'entorn urbà i d'altres plans locals, creiem molt important, i que segur, doncs, que tenim molt a dir i que segur que compartim moltes de les qüestions en matèria de seguretat, perquè saben, no?, que el nostre grup municipal té com a objectiu, a diferència d'altres grups polítics, no fer populisme amb aquest tema, perquè creiem que és un tema bàsic de qualsevol ciutat, de qualsevol societat, i no hi volem fer pas populisme, però sí que és veritat, doncs, que ens vam trobar a l'expedient dijous, l'he pogut llegir, però vaja, sí que hi ha alguns temes que parlaré amb el regidor Baños que ens agradaria haver parlat i poder inclòs en aquest pla, perquè la seguretat pública, com he dit a l'inici, és un tema molt important, i vull agrair també, doncs, la feina que aquesta consultoria MIT, doncs, ha fet, perquè la veritat que és un pla ben elaborat, no tenim res a dir, però sí que hi ha alguns temes, doncs, que ens agradaria haver parlat amb anterioritat, sobretot aquelles mesures que inclou, no?, aquest pla de futur, no només l'augment d'agents, que això, doncs, ja és una realitat, sinó com entenem la seguretat pública, no?, que també és un tema, doncs, que va variant. I per tant, bueno, també, doncs, la Comissió Local de Seguretat, que si no m'equivoco, doncs, no preveu la participació dels grups municipals, si m'equivoco, doncs em rectifiquen, però sí que ens agradaria que els grups municipals tinguéssim, doncs, algun tipus de participació, i li vaig fer un missatge al regidor Baños per poder-nos reunir justament, no?, per comentar les dades de la Junta Local de Seguretat, perquè no tots els anys ha passat, aquest any sí, per tant estem contents, però en tot cas creiem que en aquesta matèria, doncs, podem dir la nostra, hem de poder dir la nostra de manera molt més reiterada, no?, perquè ens afecta a tots i perquè, com tots volem que Mollet sigui una ciutat segura, i per nosaltres ho és, i per tant aquí no direm una altra cosa, que sempre hi ha coses a millorar, com no pot ser d'una altra manera, ens hagués agradat, doncs, que no passés com un punt més de l'ordre del dia i que poguéssim haver parlat més enllà de que ho vam parlar molt poc a la reunió de l'altre dia. Sí que ens hagués agradat participar més en l'elaboració d'aquest pla local de seguretat. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Suárez. Senyor Baños.
3: Molt ràpidament, gràcies per reconèixer que Mollet és una ciutat segura, per tota aquella gent que compara, hi ha vegades que tinc ganes de preguntar si algú té el telèfon de Harry el Sucio per poder trucar-li que vingui a posar ordre. No? Gràcies per reconèixer el que, no jo, que a fin de comptes soc un regidor i que ja se sap que no som molt de fiar, però quan, com ha dit abans, quan tens una reunió amb el cap de la Policia Municipal de Mollet, amb el cap de l'àrea bàsica policial, dels Mossos d'Esquadra i dan unes dades i, igual que deia abans el bus, ens feliciten, doncs els cossos policials feliciten a la ciutat perquè és pels resultats que tenim, però no és una felicitació a l'Ajuntament, no? El regidor, que és molt intel·ligent, molt intel·ligent i dona moltes ordres, no. És l'Ajuntament, és la policia, els Mossos d'Esquadra i sobretot és la ciutadania. Ciutadania que cada vegada entén millor que la ciutat és un espai per viure i per conviure. Sobretot per conviure. Només dues coses. La participació ha estat només a la part de la diagnosi i es va convidar també als grups municipals. La realització ha estat la consultoria, que és una consultoria amb molt bons professionals en matèria de seguretat, que no he dit abans, però he de dir que ja de les 94 actuacions estratègiques, ja llavors és que la majoria ja les esteu fent. O sigui que es continua aquesta bona feina, que ja dic que és, bàsicament és el treball de la policia municipal i dels Mossos d'Esquadra. Però bueno, que aquest és un pla viu que com sempre, continuarem parlant. Sabeu que en cap moment podeu preguntar el que vulgueu i jo encantat de poder, jo no puc, la policia municipal estarà encantada de contestar les vostres preguntes. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Baños. Com dèiem, aquest era un donar compte del Pla Local de Seguretat que va ser aprovat per la Junta Local de Seguretat. I passem, si us sembla bé, el regidor d'Economia donarà explicació del punt 8, 9 i 10 i després donarem el torn de paraules pels punts que es consideri, si es considera. I, per tant, donarà compte dels informes definitius relatius a les auditories del compte de l'exercici 2024 de les entitats dependents, perdoneu, també dels informes definitius relatius a l'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat de l'exercici 2025 de l'Ajuntament i també de les seves entitats dependents, i també donarà compte de l'informe resum dels resultats de control intern de l'exercici 2025. Senyor Broto.
4: Sí, de manera resumida, doncs aquí són tres punts que habitualment es donava compte dintre, per exemple, del punt d'aprovació del compte general, tot i que ara doncs es considera que s'ha de fer així dins d'aquesta part de control. El primer és sobre les auditories que realitzen cada any en els ens dependents, tant les empreses municipals com els organismes autònoms. El segon és, en certa manera, la unió dels informes trimestrals que fem de morositat. I el tercer és l'informe resum dels resultats del control intern de l'exercici 2025. En tot cas, si teniu qualsevol dubte o qüestió, tant jo mateix com a regidor d'Economia com l'equip tècnic estem a la vostra disposició.
1: Gràcies, senyor Broto. Es demana alguna pregunta en aquests punts? No? Doncs donem compte dels mateixos. Si passem al punt 11 de l'ordre del dia, que és donar compte dels decrets d'alcaldia des del 17 de juny fins al 8 de juliol. No sé si es demana. No? Doncs passem al punt 12, punts d'urgència, que no n'hi ha, i llavors passem al punt 13, de precs i preguntes. Si començaríem, com sempre, pels precs, si es demanen. Tinc dues paraules demanades per precs, la senyora Olària i el senyor López, correcte? No em deixo a ningú? Doncs perfecte. Senyora Olària, comencem per vostè.
5: Gràcies. De fet, és un prec recurrent que crec que tots n'hem parlat molt durant tots aquests mesos, però aprofito que és aquest darrer ple abans d'aquest estiu i ens tornarem a veure al setembre. I el meu prec és que vàrem passar una moció que es va aprovar on vam fer un posicionament amb altres partits polítics perquè hi hagués una modificació del ROM per poder treballar d'aquells temes doncs, més directament de Mollet sobre la taula. I ara faig un incís, però avui de fet ha estat una mica així, no? Ha presentat una moció que es demanava a la Generalitat i hem pogut parlar des del govern d'aquest pla de Mollet Educa, cosa que celebro, però que també ens agradaria portar molts més punts a parlar de la nostra ciutat en els plens. Aleshores, el meu prec és començar el setembre amb una data, amb aquestes comissions, que ja l'equip de govern ens va dir que sí, que tiraríem endavant amb aquestes comissions. Aleshores, doncs, que si us plau, al setembre poguéssim trobar-nos per començar a posar fil a l'agulla aquest nou reglament del ROM. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Olària. Senyor López, té vostè la paraula.
6: Bona tarda a tothom. Sí, va parlar la senyora de Sanitat sobre el tema del monolito de la COVID-19 para las víctimas y agradecer a la ciudadanía y también a los profesionales sanitarios y a toda la gent que ha estat, bueno, durant suport. I si tenen aquest any, que m'ha dit que no havia pressupost, aquest any no estava pressupostat, i si no, nosaltres tenim, dit nosaltres, dic, la Plataforma en Defensa de la República té un monolit que l'ha donat una senyora que és un artista local i que fa reciclatge i pot posar-la a qualsevol lloc, o sigui, ja sigui a l'Ajuntament o sigui, si tenen pensat. Això seria una cosa. L'altre prec seria que a l'espart municipal de Mollet no hi ha vàter públic. I si han pensat en que posin aquests vàter públics al parc municipal. I també abans d'aquest ple he parlat a algun regidor o regidora sobre el parc de Can Mulà, que va veure de la festa que la selecció espanyola va guanyar i tot això. I la gent de la petanca diu que no posin els vàter al darrere de l'escala perquè va pudor i tot això. Perquè l'altra vegada pues, posin en altre lloc. I ja està.
1: Gràcies. Doncs agafem nota dels precs i passem a les preguntes que es demanin. Tinc dues paraules també demanades, la senyora Calvo i el senyor... Ah, senyor López, vostè també fa preguntes? Doncs tinc tres, la senyora Calvo, senyor López i el senyor Suárez. Sí, perfecte. Senyora Calvo, comencem per vostè.
7: Una única pregunta. Tenim constància que hi ha hagut alguna instància entre l'Ajuntament respecte a que hi ha gent que dona de menjar, bueno, tira menjar, a la plaça Joan Miró i al carrer Borrell, alçada, carrer Ferrocarril. Què passa? Que com que tira menjar no solament venen els coloms, és que venen les rates. Llavors, volia saber si hi havia possibilitat de ficar algun cartell, que a vegades no serveix, però bueno, la voluntat crec que val la pena, de posar, perquè allà al carrer Ferrocarril, a la cantonada hi ha uns bancs on hi ha molta gent que seu, llavors és un cartell allà petit o alguna manera seria visible i a la plaça Joan Miró pues, encara més. Volia saber si hi havia aquesta possibilitat. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Calvo. Senyor López, és el seu torn per les preguntes.
6: Molt bé, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Sí, diverses vegades he preguntat sobre el tema de les places que vostè s'havia compromès a fer el 25% de places públiques i encara no estaven els pressupostos. Van dir, el senyor Broto va dir que els pressupostos de la Generalitat no estaven aprovats. Ara ja estan aprovats. Per tant, suposo que faran ara, perquè nosaltres, diu nosaltres, l'altra vegada, van tenir una reunió amb el director general, no el que avui, no sé si està o no en drets socials, si està el senyor Oriol Moreno o alguna cosa així, Raúl Moreno, i van dir que no tenien ninguna informació de l'Ajuntament de Mollet. En canvi, sí, tenia vostè o el seu departament de drets socials sobre el tema de sensellarisme. Això sí que m'han dit que tenien relació i que estaven buscant una medida, pues, però de les residències no deien res. de aquel 25% que vostè ha dit que si no se podien reformar. Per tant, el que demanem, i si vostè ja, la pregunta seria si ja han fet aquesta acció a la residència de la Farinera perquè demani el 25% de places públiques. Vale. Vale, ja està.
1: Gràcies, senyor López. Doncs ara li passem la paraula al senyor Suárez per les seves preguntes. Endavant.
2: Sí, no, gràcies, alcaldessa. Només dues. Si ja hi ha termini perquè comencin les obres per arreglar el problema de la canonada provisional que es va posar a l'avinguda del parc, aprovar el projecte, si hi ha algun termini per començar aquesta obra de manera definitiva per acabar amb el problema, i també per quin motiu tècnic doncs han fallat les fonts ornamentals al Parc dels Colors algunes tardes de la setmana passada i si ja estan solucionades. Gràcies i bon estiu.
1: Sí, li passo, hi ha un quatre preguntes formulades i li passo la paraula al senyor Broto que dona la resposta de les quatre. Endavant.
4: Molt bé, doncs vaig per ordre cronològic. En primer lloc, no ens constava ni a mi ni als regidors el tema dels coloms, del menjar als coloms, però ho mirarem i em sembla una bona idea fer algun tipus d'acció informativa tal com les que proposaves. En segon lloc, sobre el 25% de les places, això ja està demanat fa anys, però no tenim notificació de que hi hagi novetats. Sobre la canonada de l'avinguda del parc, aquí ja tenim adjudicada l'obra i estem pendents de l'autorització de la Generalitat per la retirada de fibrociment i de DIF per poder fer les obres ja en el període concret, això esperem que sigui en les properes setmanes. I sobre les fonts del Parc dels Colors, hi havia una avaria que en principi ja està solucionada i que feia que funcionés alguna estona del dia i algunes de les fonts del parc només. Esperem que ara ja pugui funcionar bé.
1: Moltes gràcies, senyor Broto. Doncs, havent donat resposta, finalitzem aquest ple. Segur que ens veurem per l'Ajuntament, també pels carrers i les places de Mollet, i si no, segur que ens veiem per Festa Major. Molt bon estiu a tothom. Molt bé. 7:30. Sí, molt bé. Molt bé.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
4: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Ni Mama ni Momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió diem eixugar la pols d'un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurir. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, en Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova tentativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel. Aquí, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croth reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croth de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croth va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció. Però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croth d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croth va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtornage i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breil amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar, es va trobar amb en Michel Croth. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir desarmat a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una sanció de tal envergadura. I la setmana que ve, la sanció.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. Al mòdic preu de 7 euros per dia.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 20 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament encarrega la realització d'un estudi per analitzar la viabilitat d'una futura gestió pública i directa del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. I Mollet registra un repunt de la natalitat el 2025 amb 330 naixements, un 16,2% més que l'any anterior, representa 46 naixements més. I Mollet reparteix els premis del Mollet es Fira, destaca 2 vals de 100 € per gastar en el comerç local i 10 de 300. L'objectiu és incentivar el comerç de proximitat. I Mollet és un dels municipis on es desenvolupa el projecte Joventut Esportiva Societat Activa per oferir un espai segur, inclusiu i motivador a través de l'esport en els joves de 12 a 20 anys. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet ha encarregat la realització d'un estudi per analitzar la viabilitat d'una futura gestió pública i directa del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. Aquest encàrrec inclou la part jurídica, administrativa i econòmica d'aquest futur model, així com les passes necessàries per fer-la possible. El consistori va aprovar l'octubre de 2025 un nou contracte de gestió integral de l'aigua amb una durada de 4 anys i la possibilitat d'una pròrroga d'un any més, i vol aprofitar aquest període per començar a explorar la gestió pública del servei. Així ho ha explicat Marina Escribano, regidora al govern de Mollet en Comú.
2: Doncs hem encarregat un estudi perquè el que ha de fer és dissenyar quin seria el model de gestió pública de l'aigua a la nostra ciutat. I per tant aquest estudi ens ha de donar doncs, tots aquells elements que impliquen donar un bon servei, com és tot el paquet de personal, tot el que té a veure amb les inversions, amb les incidències, amb les tarifes, etc. I per tant, des d'una visió jurídica, tècnica i global, imaginar aquest model de gestió pública.
0: Entre altres qüestions, l'estudi que s'ha encarregat s'avaluarà l'impacte que podria tenir sobre les tarifes, les inversions necessàries, els recursos materials i humans requerits, la gestió de les incidències o els mecanismes de governança del futur servei. Marina Escribano.
2: Control, transparència, millora tarifària i millora de la gestió. Molts municipis estan apostant per un model de servei públic integral de l'aigua amb bons resultats i, per tant, també doncs, mirar si Mollet pot fer aquest pas i, sobretot, aquest estudi el que planteja és com l'hauria de fer perquè el servei es presti a la ciutadania de la millor manera.
0: L'encàrrec també inclourà una proposta de full de ruta per una hipotètica transició cap a un model de gestió directa, garantint en tot moment la continuïtat i la qualitat del servei. El cost de l'estudi serà de 17.666 € i va inclòs, i el termini previst d'execució és de 5 mesos, tal qual ha dit Marina Escribano.
2: No, ara tenim un termini per fer aquest estudi, estudiar i veure què és el que planteja aquest estudi, aquest disseny fet a mida per Mollet, amb les particularitats de Mollet, i a partir d'aquí doncs, anirem fent els següents passos. Són 5 mesos per la redacció d'aquest estudi.
0: La creació d'aquesta comissió d'estudi és fruit del compromís adquirit pel govern municipal durant el ple del mes de novembre, quan es va posar sobre la taula la necessitat d'analitzar amb rigor les diferents opcions de gestió del servei d'aigua abans que finalitzi l'actual concessió.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La natalitat ha experimentat una recuperació a Mollet del Vallès durant el 2025. Segons les dades provisionals de l'IDESCAT, aquest any han

0: Escut 330 infants davant els 284 registrats el 2024, fet que representa 46 naixements més i un increment del 16,2% respecte a l'any anterior. Del total de naixements d'enguany, 167 han estat nens i 163 nenes, una distribució molt equilibrada entre els dos sexes. Amb aquest augment, el 2025 trenca la tendència a la baixa registrada el 2024 i recupera les xifres de 2022, quan també es van comptabilitzar 330 naixements. Tot i això, els registres continuen lluny dels més de 400 naixements que es produïen a Mollet fa menys d'una dècada. En termes generals, l'any 2025 a Catalunya van néixer 28.019 nens i 26.230 nenes, un total de 54.249 nascuts vius que representen un augment anual del 0,8% segons dades provisionals. La xifra de naixements es recupera lleugerament i trenca la dinàmica de descens observada des del 2008. L'indicador conjuntural de fecunditat es va situar en 1,08 fills per dona i segueix la tendència a la baixa, que l'any 2008 es va registrar al màxim 1,53 fills des del 1986. L'edat mitjana a la maternitat va ser de 32,8 anys i l'edat mitjana al naixement del primer fill de 31,8, totes dues més elevades que les de l'any anterior. I comprar el comerç local té premi. El passat divendres l'Ajuntament repartia una trentena de premis a les persones que participaven en el concurs entre vals de compra, targetes de regal i productes dels establiments participants. En total s'han repartit 2 tiquets de 1.000 euros per gastar en comerç local, 10 de 300 i 5 tiquets de 50 euros. També s'han fet entrega de 5 pernils del Bonària, 3 tiquets de Bacus i 2 premis valorats en 260 euros en el concurs de dibuixos. La Cadija ha estat una de les premiades amb el tiquet més especial, el de 1.000 euros, i ha explicat als mitjans locals que té intenció de gastar-se el premi en objectes per la seva gata, manicures i regals per les amigues.
1: Bueno, el dinero hay muchos, bueno. Y voy a comprar algo mi gatita porque una tienda tiene esta fecha. Voy a hacer las uñas, pelo también. Y voy a comprar los regalos para mis amigas y ya está.
0: L'altra persona afortunada amb un tiquet de 1.000 euros ha estat l'Alicia García, qui ha provat la sort amb diverses butlletes i que s'ha mostrat agraïda amb el premi, destacant la importància del comerç local.
2: He participat en moltes butlletes, en totes les del centre. Estic acostumada a comprar aquí a la ciutat perquè m'agrada el comerç de proximitat i m'agrada doncs, el tracte amb la gent. I jo crec doncs, que és molt important que, si no els pobles o les ciutats sense comerç moriran. No? Està l'internet, està, però jo crec que el comerç de proximitat és el millor.
0: Ara l'Alicia haurà de pensar en què gastarà els diners, però ha avançat que comprarà coses per la llar i alguna peça de roba.
2: Doncs mira, amb moltes coses. Jo vull anar a tots els comerços de la ciutat i amb el que sigui, vull dir, amb cassoles, amb cosetes de la llar, alguna robeta també, però ho faré aquí, sí.
0: Per la seva banda, Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet, ha destacat la importància del projecte Mollet es Fira i ha afirmat que és un projecte circular.
3: Home, són molt importants perquè d'alguna manera és una manera que té el comerç d'agrair a la gent, als que van a comprar les botigues, que, bueno, que tinguin la decisió d'entrar a les botigues del nostre poble. Llavors, bueno, és un concurs que es fa vinculat a Mollet es Fira, on el comerç participa moltíssim, i nosaltres també, i per tant, doncs, molt contents de que tota aquesta gent, que han sigut uns quants, doncs, emportin aquest premi, que a més reverteix amb el mateix comerç, perquè tot s'ha de comprar en botigues de Mollet. Per tant, és una mica el cercle que es tanca, no? I molt contents, la veritat.
0: Amb aquest sorteig es posa a punt i final a una nova edició de Mollet es Fira que pretén incentivar les compres de proximitat i reconèixer la fidelitat de la ciutadania amb els establiments de Mollet. Els premiats disposaran ara dels seus vals per continuar donant vida al comerç local.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb Lluís Mi Pérez, des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest polsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de polsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Sa Torres d'Avinguda Llibertat número 36. La Generalitat de Catalunya ha fet un nou pas en el procés per assumir la titularitat de la línia ferroviària R3, que actualment forma part de la xarxa gestionada per l'Estat. L'anunci el va fer la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant la jornada sobre política ferroviària organitzada pel Departament. Aquesta trobada ha servit per debatre els principals reptes del transport ferroviari català i establir les línies estratègiques que han de marcar el seu desenvolupament en els pròxims anys. En l'actualitat, la Generalitat ja és responsable de diverses infraestructures ferroviàries, com ara la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el metro i el tramvia. Paral·lelament, el govern treballa per ampliar aquestes competències mitjançant el traspàs de determinades línies de rodalies que encara depenen de l'Estat. Segons va explicar Paneque, el procés per assumir la gestió de la R1 es troba en una fase avançada i ja s'ha iniciat els tràmits perquè també es transfereixi la titularitat de la R3. La consellera va avançar més que en una etapa posterior també es plantejarà el traspàs de la R2 Sud. L'objectiu del govern és exercir de manera efectiva totes les competències que li corresponen en matèria ferroviària dins de Catalunya.

0: I la colla dels Morats ja ha començat el compte enrere per la festa major d'estiu i ja escalfa motors per una de les cites més esperades de l'any. El president de l'entitat, Ismael Martínez, conegut popularment com a Chicho, ha avançat que serà aquest dimarts quan la colla donarà a conèixer la temàtica que protagonitzarà el seu guarniment i els diferents actes que organitzaran al llarg de la festa major. La presentació es farà coincidir amb l'acte oficial de presentació del programa de festa major. En declaracions a Ràdio Mollet ha reconegut que un dels moments que més il·lusió li fa com a president és poder ser a la cercavila de festa major amb el pregoner.
1: Anirem al guapo, però no ho faré. Perquè crec que s'ho mereix el prego. Uh-huh. Una miqueta mudat i és un moment bonic per viure.
2: Sí?
1: Sí, tinc molta ganes de viure aquest moment.
2: Sí, moltíssima. Això de... et fa especial il·lusió.
1: Fa molta il·lusió. Sí. Jo puc dir que és una de les coses personalment que em fa més il·lusió.
0: Pel que fa a les activitats gastronòmiques, el president dels Morats també ha avançat que el Tapas Tour d'aquest any serà molt potent, deixant entreveure que la colla prepara novetats i una proposta ambiciosa per a aquesta edició.
1: I tindrem els clàssics de sempre, tindrem el Tapas Tour, el Tapas Xutxes, que d'aquí aprofito per donar les gràcies a tots els patrocinadors i comerços que fan un increïble esforç per poder garantir que fem un acte de qualitat. El Tapas Tour puc dir que vindrà molt fort aquest any, serà molt especial, i això que donar les gràcies als patrocinadors i comerços que fan un esforç molt gran.
0: A més, Martínez ha reconegut la transcendència que tindria una possible victòria dels Morats en aquesta festa major. Tal com ha afirmat, són conscients que una victòria en aquesta festa major significaria empatar la colla torrada, un repte que assegura motiva tots els membres de l'entitat de cara a una edició que es preveu molt competitiva.
1: Jo no ho volia dir avui, perquè això ja és fer el gafe, jo no ho volia dir, no volia treure el tema de l'empat, però sí, clar, clar.
2: Ah, clar, és
1: una,
2: que...
1: és una motivació extra, clar. Jo he de dir que tinc preparat el discurs del veredicte, tant com si guanyem, com si perdem, com si s'anul·la la festa major per algun tema.
2: No si
1: jo tinc els tres discursos, els tinc al cap ja preparats.
0: Recordem que tot just aquest dimarts l'Ajuntament de Mollet presenta el programa de Festa Major que tindrà lloc els dies grans, que seran el 15, 16, 17 i 18 d'agost a la nostra ciutat i en la qual Ràdio Mollet hi serà fent programa en directe des de Plaça Catalunya.
3: Mollet al dia, els esports.
0: La Diputació de Barcelona promou en diferents municipis el projecte Joventut Esportiva Societat Activa. Mollet del Vallès és un dels municipis on es desenvolupa aquest projecte que té per objectiu oferir un espai segur, inclusiu i motivador a través de l'esport a joves d'entre 12 i 20 anys. La participació és gratuïta. Les activitats tenen lloc especialment els caps de setmana en horari de matí i tarda al pati de l'escola Can Besora i a partir d'aquesta setmana, els dimecres i divendres a la tarda, a la pista exterior de Riera Seca. La intenció és que l'activitat s'intensifiqui durant el mes d'agost. Així ho ha posat de manifest el cap de secció dels esports de l'Ajuntament de Mollet, Jordi Mascarell.
4: Nosaltres intentem d'arribar a aquests joves que a la millor no estan en una entitat esportiva o no tenen una oferta d'oci clara i organitzada. Llavors, sobretot estem caps de setmana, dissabte i diumenge, matí i tarda, i a l'agost pues, començarem una etapa més intensiva amb la qual estarem tots els dies, menys dilluns, treballant perquè pensem que això, que l'agost és una època on no hi ha tanta oferta, sobretot per part pues, això de les entitats esportives, perquè joves que vulguin fer esport, s'acaben els casals, s'acaba gairebé tota l'activitat, però nosaltres estarem al 100% treballant per intentar que això, que els joves tinguin una oferta saludable.
0: El projecte disposa d'un equip de 4 educadors esportius, professionals graduats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. La programació inclou activitats multiesportives com ara futbol, bàsquet i vòlei, però també altres activitats dirigides i esports alternatius que puguin resultar atractius pels joves. Rubén Morales és educador esportiu.
5: Després ja també doncs, tenim l'opció de fer activitats dirigides, més enfocades al fitness, a la tonificació, també de dansa, danses urbanes, també són opcions i també ens agradaria de cara a un futur potser oferir esports més alternatius que sorgeixen actualment i també mouen a la joventut.
0: Rubén Morales ha destacat la vessant social del projecte i és que un dels objectius del GESA és contribuir a la consolidació d'una comunitat esportiva activa, inclusiva i cohesionada.
5: Tenim la sort, els que ens dediquem a això, que si ens agrada, que normalment a tothom que ve d'aquest món ens agrada això el que fem. No tenim només una part responsable de rendiment o de competició o bàsicament només encarat en el que és l'esport en si, sinó també la social, no? que al final acabem sent referents pels joves i tot això els hi aporta molt a la seva vida, no?
0: El projecte GESA, Joventut Esportiva Societat Activa, s'executarà a Mollet fins al desembre del 2027. Els joves d'entre 12 i 20 anys que vulguin participar poden dirigir-se directament als espais on tenen lloc les activitats, Can Besora i la pista exterior de Riera Seca, o bé contactar a través del perfil d'Instagram GESA-Mollet del Vallès. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia d'avui dilluns, però abans de marxar repassem els titulars més importants del dia. L'Ajuntament encarrega la realització d'un estudi per analitzar la viabilitat d'una futura gestió pública i directa del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. I Mollet registra un repunt de la natalitat el 2025 amb 330 naixements, un 16,2% més que l'any anterior. Representen 46 naixements més. I el Mollet Esfira reparteix premis, en destaca 2 vals de 1.000 euros per gastar en el comerç local. I Mollet és un dels municipis on es desenvolupa el projecte Joventut Esportiva Societat Activa per oferir un espai segur, inclusiu i motivador a través de l'esport en els joves de 12 a 20 anys. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
2: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
5: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dilluns ens acompanya via telefònica Encarna Ortiz del Partit dels Socialistes, a qui saludem. Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: I avui fem el darrer portaveus del que seria doncs la temporada i ho fem doncs en prèvia de ple, amb aquest últim ple també doncs abans d'agafar les vacances. No sé si ens pots comentar doncs una miqueta com preveus que anirà doncs a aquest ple corresponent al mes de juliol.
1: Doncs pel que creiem és un ple doncs relativament tranquil, amb diferents punts de govern, punts de gestió i amb bueno, rellevants tenim donar compte de l'aprovació del Pla Local de Seguretat de Mollet. Creiem que és un document força important per la nostra ciutat i crec que també arribar doncs, en un moment doncs, en què hi ha unes bones dades registrades de seguretat. Fa unes setmanes es va fer aquesta junta local de seguretat allà a la comissaria, amb la presència de la consellera també d'Interior, i bé, ens parla doncs, bueno, és una estratègia, una eina no? que fem servir doncs, com a full de ruta doncs, pels propers anys. Crec que, com et deia, no? que tenim unes dades que ens parlen d'una ciutat segura, però no ens podem quedar aquí, sempre ho diem, no? La seguretat doncs, va molt més enllà d'unes simples dades, d'uns ratis positius, de baixada. Jo crec que hem de tenir una mirada molt més àmplia, perquè quan parlem de seguretat també hem de parlar de convivència, de civisme, d'urbanisme, de mobilitat, de violències, de coordinació institucional, de coordinació doncs, entre totes les institucions, i en aquest sentit doncs, hem de fer aquest tipus d'estudis, de documentació doncs, per establir, com et deia, un full de ruta doncs, transversal, un full de ruta multidimensional, no? que només no inclogui només policia, sinó molts més àmbits, i en aquest sentit crec que és un document doncs, molt ampli, que ens parla dels nous riscos, com pot ser la ciberdelinqüència, també les violències digitals, que són ara doncs, els reptes més importants no? que es tenen ara mateix, i crec que doncs, hem de valorar molt doncs, tenir aquest pla perquè en els futurs anys doncs, tinguem una estratègia clara de la planificació i un compromís no, també per part del govern municipal doncs, per seguir doncs, tenint unes bones dades, tenir una ciutat segura, una ciutat doncs, cohesionada i que no improvisa i que està doncs, planificant doncs, també la seguretat al dia a dia.
0: A partir d'aquí, doncs, amb aquest darrer ple, després a agost festiu i retornarem al setembre, no sé si ja potser té la intuïció que al setembre tot estarà ja molt marcat en clau eleccions municipals, per molt que quedarà poc més de mig any, no? Però potser doncs, no sé si sobretot per part de l'oposició doncs, ho veuran així.
1: Doncs realment, evidentment, cada setmana, cada mes que va passant, doncs ja tenim doncs, la data de les eleccions més a prop, però jo t'he de dir que nosaltres estem immersos en una gestió doncs, que ens té en el dia a dia, de veritat, molt capficats. Portem un curs polític, per dir-ho d'aquesta manera, ara que estem no, com a l'estiu, que és moment no, moltes vegades de fer balanç, doncs fem un balanç doncs, en el que estem doncs, això, immersos en tots els projectes que tenim en marxa, en les inversions que estem executant, en els compromisos que nosaltres doncs, teníem també com a govern per la ciutat, i bé, doncs és en el que estem nosaltres immersos en tenir doncs, més espai públic acondicionat, en la renovació que estem fent de tots els dels carrers, de les voreres, dels quals, també amb els projectes, que les polítiques d'habitatge que estem desplegant. Fa poques setmanes, doncs, sortien les notícies de les llicències de les noves construccions d'habitatge social, d'habitatges de protecció social. Estem immersos en això, amb les polítiques també d'ocupació. Les darreres dades de l'atur, doncs, també són molt favorables. Continuem reduint les dades de l'atur, continuem donant suport a molts emprenedors, a moltes empreses que s'estableixen aquí a la nostra ciutat, i estem, doncs, això, en el dia a dia intentant tancar i fer seguiment de totes les nostres propostes, dels compromisos, de fer la realitat i d'avançar la ciutat. Evidentment, l'oposició, doncs, està ja, doncs, dedicada molt a la seva campanya, lícit, és la seva feina, però nosaltres portem el nostre camí, la nostra estratègia, el nostre compromís amb els 53.000 habitants, i no deixem de banda, doncs, que sí, que hi ha unes eleccions d'aquí a 9 mesos, però nosaltres el que hem d'intentar complir és al màxim els compromisos electorals, que és el que la gent, doncs, pel que la gent ens va fer confiança, i en això estem.
0: Doncs queda dit, i també, doncs, n'estarem pendents i ho anirem parlant, doncs, a partir de setembre un altre cop. Després també m'agradaria que féssiu aquesta valoració, ho hem vist també per xarxes del Mollet Music Week, on més de 8.000 persones han passat aquests dies per als 4 concerts que s'han fet al parc de Cal Estrada, i on vàrem veure, doncs, que el divendres, doncs, va ser el dia que més gent s'hi va agrupar i que més festa podíem dir que es va veure, malgrat també que els altres dies va estar també molt bé.
1: Sí, jo crec que ja s'ha vist, no? Tu mateix ho dius, no? S'ha vist que s'ha consolidat el Mollet Music Week com una cita de referència a la comarca, un exemple, no?, de la cultura per tothom, de posar-ho a l'abast de tota la ciutadania, una oferta gratuïta, una oferta de qualitat, doncs per això, perquè ja sabeu que el festival va néixer amb aquesta voluntat, no?, d'apropar la música a la gent, especialment al públic jove, i com tu dius, divendres, doncs, va quedar palès, no?, de que és així, doncs, hagin estat, doncs, arreplegar un públic jove, tot i que hi havia també molta gent de totes les edats, però és un goig veure, doncs, com la ciutadania respon, i també crec que és important dir-ho, no?, doncs, que aquesta inversió del Mollet Music Week també retorna a la nostra ciutat, perquè aquests dies ja s'ha vist, no?, que s'omple de visitants, es dinamitza el comerç, la restauració, tota l'activitat econòmica local, i també, doncs, s'ha de posar en valor, no?, perquè aquests grans esdeveniments, com passa en molts altres que fem al llarg de l'any, doncs, són oportunitats per la ciutat, pels establiments, també per la projecció de la ciutat, no?, més enllà de Mollet, i en definitiva sempre és molt, molt positiu. A més, aquest festival també és molt estimat també per el nostre teixit associatiu, participa molt activament de l'organització, i, bueno, i al final és també un dels èxits d'aquest Mollet Music Week, així que molt contents, cinc anys ja de festival, cinc anys, doncs, de veure que la gent disfruta, des dels més petits a tot el públic, així que per nosaltres, doncs, crec que ha estat una setmana fantàstica.
0: I que tot just demà passarem plana, doncs, d'aquest festival per endinsar-nos ja amb la festa major d'estiu, que es farà aquesta presentació oficial, i després, doncs, això quedarà ja gairebé 3 setmanes i poc perquè tinguem aquí, doncs, aquesta festa major, perquè ja a partir del 10 d'agost les colles ja comencen a fer aquests actes previs, sent els dies grans el 15, 16, 17 i 18 d'agost.
1: Sí, aquí, com ja sap Joel, jo poc puc aportar ara mateix, perquè tenen la informació molt guardadeta, ha estat molt treballat per l'equip de cultura, i no ens diuen res fins demà, que és sorpresa per tothom. Així que bé, esperem, doncs, després del Mollet Music Week, esperem un altre gran festa, que és aquesta festa major d'estiu, que com saps doncs, també és una demostració doncs, del potencial de la nostra ciutat i sobretot també, com bé dius, amb la implicació de les colles que són el cor de la nostra festa major. O sigui que demà desvetllarem també aquest cartell, sempre fet també per un artista doncs, que es presenta també demà amb tota l'activitat des de l'inici, des de dilluns. Com sabeu, cada vegada doncs, intentem reforçar doncs, aquest calendari de festes. I bé, doncs, esperem això, doncs, que agradi a tothom el que s'ha treballat. És una aposta importantíssima per la nostra ciutat, no només perquè sigui una aposta festiva, sinó, com t'he comentat abans, doncs, perquè es pugui viure des de tots els àmbits de la ciutat. Així que, com jo, com tu i com tothom, doncs, expectants a veure demà doncs, quina és la proposta fantàstica de la nostra festa major.
0: El que sí que tenim ja cartell i tot el programa de festa major és la festa major de Gallecs, que tindrà lloc la setmana vinent i que, per tant, no, aquesta setmana, ja estem a dia 20.
1: Aquest cap de setmana, sí.
0: Aquest mateix cap de setmana, doncs, els dies previs també doncs, s'hi faran diversos actes, aquest dijous, divendres i dissabte, i que en destaca també que això ja fa temps que s'hi fa doncs, aquest bus gratuït, no?, que es posa des de l'Ajuntament de Mollet, que es dona servei en parada des de Can Borrell perquè la gent de Mollet no tingui excusa per no anar-hi i així no haver d'agafar també el cotxe.
1: Doncs sí, la veritat és que volíem connectar aquesta festa major doncs, tan entranyable com és la de Gallecs amb la ciutat i per això doncs, es va fer ja fa uns anys que es posa a disposició de la ciutadania aquest bus gratuït, com bé dius, no? Doncs, per donar accés a tothom i també doncs, intentar doncs, prevenir doncs, que es mobilitzin amb els cotxes cap a aquell entorn. Bé, és una festa també molt maca i doncs, amb aquest gust, sabor rural, no? amb aquests sopars populars, amb aquestes carmanyoles, amb totes les actuacions que hi ha també de castellers, els concerts populars, sardanes i moltíssimes activitats més. La veritat és que sempre és un cap de setmana doncs, molt intens i hi ha molta participació i esperem doncs, que aquest cap de setmana tinc cap dubte doncs, que Gallec s'omplirà. Doncs, bueno, és un bar singular i així que jo crec que els mulletans mulletanes ens encanta disfrutar d'aquesta festa, de totes les activitats que fa l'Associació de Veïns també, o sigui que no hi faltarem allà.
0: Uh-huh. I en 30 segons també tenim una nova edició de l'Open de billar de Catalunya que se celebra aquí a Mollet i que ja és un clàssic.
1: Sí, hi ha 16 edicions, ara no estic ben segura,
0: sí.
1: Però sí, com sempre, a finals de juliol jo... bueno, tothom que es vulgui apropar és una fantàstica oportunitat per conèixer doncs, i endinsar-se en el món del billar americà. Mollet és referent a nivell nacional amb aquest campionat tan important. Tenim jugadors importantíssims a la nostra ciutat i a l'entorn i així que jo desitjo doncs, que com cada any doncs, sigui un espectacle esportiu, un espectacle doncs, que faci venir també molta gent. Així que des de dijous fins diumenge a la propera setmana, doncs 4 dies d'intens billar a la nostra ciutat.
0: Doncs queda dit. Encarna, gràcies per ser amb nosaltres. Ja ens hi retrobem també a l'espai de portaveus del setembre, però segur que si no ens veurem abans pels carrers de Mollet. Que vagi molt bé.
1: Sí, no tinc cap dubte. Molt bon estiu a tothom que ens escolta, tot i que segurament ens trobarem pel carrer perquè tenim encara molta activitat. Ens veiem i molt bon estiu.
0: Que vagi molt bé, igualment.
1: Adéu.

0: qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols d'un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurit. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parla de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
4: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 711. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, en Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova tentativa, però la cosa va acabar com el rosari de l'aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croth reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croth de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croth va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció, però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croth d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croth va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtornage i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt, i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breil amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop, i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whipper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dur, es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whimper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
3: Pals i botes. L'agenda.
4: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. Al mòdic preu de 7 euros per dia.
3: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
5: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.

Esteu escoltant Ràdio Mollet.

a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca

El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Surs, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escoba i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escoba va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, de, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants. Per exemple, Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven a veure quins eren més bons.
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

Brincos. Flamenco, cançó de l'estiu 1965.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo, el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada. Ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Eilish, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes nunca...

0: La felicidad, que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la nena prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles.
1: Congratulations.
0: S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bé, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

0: realment aquell 1968 va ser l'estiu de Karina. Les fletxes de l'amor va arrasar.
1: Cuéntame cómo te ha ido.

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame, cómo te fue, o Cuéntame, cómo te ha ido, o Cuéntame, qué te pasó, no recordo. Cert que fins fa poc em sembla que encara la feien, oi? A la tele? Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos, que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el porompompom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

germans cocodrolos. Anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. Right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per qui anem bé? Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril, el teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquest llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol, oh, oh, oh. I parlant de Luis de Lomo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer Protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts, o sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71 i havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzava amb el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, però en canvi penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam tema per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Parés.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of My Father.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Llamava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie. Charlie. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vendida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973 en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire, però va ser cançó de l'estiu. Te estoy amando locamente.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

0: Ni Mama ni Momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
1: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaria prohibida.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar.
2: She makes me wonder.
0: En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: bah, ja saps que Maria ens va deixar. No fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

Però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia...

0: bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor no quiero más vivir.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Bueno, tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant, i sobretot la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest any, when she and the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia, i aquesta va ser la cançó de l'estiu, ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips. La MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

0: luchar el mar.
1: Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: pura que un convento.
1: Diu pura, oi?
0: És més pura que un convento.
1: És que en el seu moment la gent discutia per això. No. Què diu, què diu? Pura, diu pura, diu pura.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Papa. Te'n recordaves, oi? Pavo. Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.
1: Negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús y su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.

0: flores.
1: Algú va dir... Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
2: Això és... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.

1983. We are walking like in a Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. This time we got it right. Aquell estiu, we're living like in a Dolce Vita. Va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, like que va sonar a tot arreu, like a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

la Escuela de Calor de Ràdio Futura. El seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unión, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & the Gang, dels Opus, na, na, na, na, na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta. There comes

No té cap dels ingredients necessaris per ser canción del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We can go on pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta, Ni tu ni nadie.

0: ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: I'm gonna jump up.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. Les recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentxun. Hoy el viento...

0: Te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria.
1: Cien gaviotas, ¿dónde irán?
0: Cien gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ahí es.

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric. Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar, també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-la.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zideler. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Voyage, voyage.
1: Voyage, voyage.
0: Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament, va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum-ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt.
2: Bala. Bala.
0: Procura ser feliç, Coco.
2: Bala, bala.
3: Cocodril Club.
2: Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
3: El programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
3: Fins aquí l'emissió de Ràdio Mollet. Us deixem amb la programació de la xarxa.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. Beautiful addiction. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

missa sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.